0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

Cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves, a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu!
1: Visca l'Empordà!
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

pardals, que tot segueix igual. Que quan recordis el meu nom, una part de tu vibri a tot drap. Que cantin els pardals, que

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7.
2: La millor música per sentir-se bé.
1: Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: Ganys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Molt bon dia, són les 8.
1: Avui dimarts serà una jornada que començarà més tranquil·la que no pas ahir.
0: Què tal, com esteu? És dimarts 19 de maig.
2: Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
0: Ara mateix amb unes temperatures que ronden, per exemple, els 15 graus a Palamós, també tenim valors de 14 en el cas de Calonge, o temperatures similars a molts altres punts de la comarca, en 13 graus i mitja a Palafrugell, 13 a la Bisbal, o també doncs, pràcticament 14 a Torroella de Montgrí. Per tant, doncs, en aquest matí gris, en aquests moments, d'aquí una estona us ampliarem doncs, la previsió meteorològica amb l'Isaac Vila. Tot plegat doncs, també avui en un programa en què tindrem diverses qüestions. Avui a l'entrevista parlem de la fibromiàlgia. Conversarem amb Nuri Pérez, que és psicòloga de l'Associació Catalana d'Afectats de la Fibromiàlgia, i la coordinadora de l'entitat del Baix Empordà, que és l'Ali Murillo, perquè recordem que la setmana passada es va celebrar el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i, per tant, també voldrem saber com va anar aquesta celebració. I com que és dimarts, també al tram final del programa, repassarem, com sempre, recomanacions de llibres, literatura, lectures, com sempre, amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Però tenim diversos títols. Maria Alsina, bon dia.
3: Hola, Ferran, bon dia.
0: La intensa tempesta d'aquest dilluns ha deixat més de 90 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Guíxols.
3: Ha provocat inundacions puntuals, incidències en equipaments municipals i una seixantena d'avisos als bombers. L'Ajuntament va suspendre les classes de la tarda per prevenció davant de l'episodi de pluges torrencials.
0: També hem de parlar que l'Alt i el Baix Empordà registren una disminució dels habitatges iniciats durant el 2025. Joan Coll, bon dia.
4: Bon dia, Ferran.
0: Què ens pots explicar?
4: Així ho determinen les dades presentades aquest dilluns per l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank en una jornada celebrada a l'Escala sobre la situació del sector immobiliari a les comarques de l'Empordà.
0: També els advocats del Col·legi d'Advocacia de Girona van realitzar durant el 2025 prop de 45.000 actuacions d'ofici.
4: Aquesta xifra representa un augment de gairebé un 9% respecte a l'any anterior. Les dades confirmen la tendència de creixement continuat del servei de justícia gratuïta a les comarques gironines. En només 3 anys, el nombre d'actuacions ha crescut en més de 15.000 casos.
0: I Palamós demana als joves la seva opinió per definir el nou pla de joventut. Joan.
4: La iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Palamós inclourà dues sessions obertes als joves del municipi que es faran aquesta setmana al Punt Jove, ubicat a les Galeries Carme.
0: De fet, en aquest sentit, Palafrugell també està elaborant el nou pla local de joventut i també ha obert una enquesta per conèixer els punts de vista per part de la joventut. El consistori també vol reforçar la participació juvenil en les polítiques locals, que també us ho ampliarem en aquest programa. Però hem arribat ja a les 8:03. Carla Saló, bon dia.
5: Hola, bon dia, Ferran.
0: El Festival Ítaca comença el recorregut pels pobles empordanesos amb 5 concerts de proximitat.
5: La proposta arribarà aquest any a 5 municipis de l'Empordà amb concerts en espais patrimonials i places petites amb l'objectiu de mantenir una relació directa entre artistes, públic i territori.
0: I l'analògica canvia d'ubicació i omplirà els jardins de Can Bec de Palafrugell amb la segona fira del vinil. La proposta, inclosa dins de les 64enes festes de primavera, combinarà amb mercat del vinil, artesania local, activitats familiars i sessions de discjòqueis amb vinils. L'activitat vol reivindicar la cultura musical en format físic i crear un espai de trobada oberts a tots els públics. I Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina van celebrar aquest diumenge el 65è Aplec de Pedralta, una de les trobades populars més tradicionals de l'entorn compartit entre els dos municipis, Carla.
5: La jornada es va desenvolupar als peus de la coneguda roca basculant de Pedralta, espai emblemàtic que dona nom a la celebració i que cada any acull activitats populars i familiars.
0: I també en cultura, i en aquest cas en música, Xipré ha presentat el seu nou treball, que és Perenne i per sempre, en aquest programa.
3: En una entrevista al Supermatí, el músic Enric Mont, membre de Xipré, explica que el treball inclou 11 cançons amb un fort component crític i social, que reflexionen sobre problemàtiques contemporànies.
0: Les 8 i pràcticament 5 minuts.
2: Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
0: I I sortim de la comarca perquè el Parlament ha aprovat una proposta de resolució que reclama a la síndica de Greuges i al defensor del poble que investiguin els abusos, vexacions i morts de joves durant el servei militar obligatori als anys 80 i 90. La iniciativa arriba després de l'emissió del documental Et faran un home, de 3CAT, que recull testimonis de maltractaments, agressions i suïcidis dins de les casernes. La cambra també demana a l'Estat reconeixement públic i reparació per les víctimes i les seves famílies. Segons les dades recopilades pels autors del documental, hi podria haver hagut fins a 1.900 víctimes mortals durant aquell període. També pel que fa a l'actualitat en clau catalana, el govern i Esquerra Republicana segellen aquest matí l'acord dels pressupostos de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras es reuniran al Palau de la Generalitat per oficialitzar un pacte que inclou més inversions per reforçar l'Agència Tributària de Catalunya, avenços en la gestió d'IRPF i el rellançament del projecte del tren orbital ferroviari. L'acord encara necessita el suport dels comuns perquè els comptes puguin prosperar al Parlament. I d'altra banda, al curs vinent, els fills de famílies monoparentals tindran reduccions del 50% o del 100% a les taxes universitàries públiques catalanes segons la categoria familiar. El Consell Interuniversitari de Catalunya ha aprovat la mesura a proposta del Departament de Recerca i Universitats. La consellera Núria Montserrat assegura que és una reivindicació històrica i un pas per garantir l'accés equitatiu als estudis superiors. I en educació, avui hi ha una nova jornada de vaga del sector, centrada al Maresme, al Vallès Oriental i també al Vallès Occidental. Els sindicats en reclamen millores salarials i laborals i mantenen les mobilitzacions després de no arribar a un acord amb la Generalitat. Entre les protestes previstes hi ha manifestacions, concentracions i cassolades. Al Vallès Oriental els docents es manifestaran fins a la Roca del Vallès, que és el municipi natal del president Salvador Illa. I en l'àmbit cultural i judicial, la Fundació Vilacases, que té també un museu aquí a Palafrugell, ha presentat una querella contra l'exgerent Joan Torres. L'acusen d'administració deslleial, apropiació indeguda i falsedat documental per un valor de gairebé 400.000 euros. Segons la denúncia, Torres hauria utilitzat targetes de la Fundació per despeses personals i hauria fet avançaments salarials sense autorització. També s'investiga una possible falsificació de signatures de l'empresari i mecenes Antoni Vilacases. I l'Organització Mundial de la Salut alerta de l'expansió del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. El virus ja ha provocat almenys 88 morts confirmades i més de 300 casos sospitosos en una zona afectada també per la guerra entre l'exèrcit i els rebels de l'M23. L'OMS tem que el conflicte dificulti el control sanitari i afavoreixi l'extensió del brot als països veïns. Uganda i Sudan del Sud ja han detectat casos, mentre Ruanda ha decidit tancar la frontera amb el Congo. I abans d'acabar, també doncs, hem de recordar que el Ministeri de Sanitat espanyol manté la recomanació de no viatjar a les zones afectades per l'Ebola i demana controls de salut durant 21 dies després d'un viatge de les persones que hi hagin anat recentment. I amb aquestes notícies fora del Baix Empordà, tornem cap a casa nostra perquè és moment de fer un cop d'ull al temps.

0: perquè hi vam tenir doncs, diversos ruixats en molts punts de la comarca. En alguns llocs van caure amb intensitat. Avui tenim un matí gris. Hem de saber, Isaac Vilà, què és el que tindrem pel que fa al temps.
1: Comencem aquest espai del temps d'avui dimarts amb la notícia. Déu-n'hi-do, quin aiguat, quina tempesta que vam tenir ahir a Sant Feliu de Guíxols, al sud de la comarca. Castell d'Aro també es va veure afectat. Un xàfec, una tempesta força estàtica que va deixar registres superiors als 100 litres per metre quadrat. Per tant, un aiguat de primera categoria, típic del clima mediterrani, que vam tenir ahir, ahir dilluns, aquí, al sud de la comarca. Bé, tot això avui dimarts no s'ha de repetir. Sí que comencem amb una jornada amb aquest cel mig enterbolit, amb temperatura una mica més alta que ahir, valors entre els 13 i els 14 graus ara mateix, força tranquil·litat ara mateix a tota la comarca, però bé, de nou, a partir de la tarda, tornaran a créixer nuvolades a l'interior, que esperem que avui dimarts no arribin al Baix Empordà, o com a molt arribin a les escorrialles d'algun ruixat o tempesta que es formi a l'interior, cap al Gironès, cap a la Garrotxa, a l'interior del Baix Empordà. Allà sí que hi plourà novament, però al Baix Empordà esperem que no arribin tant aquestes precipitacions. A partir de demà dimecres la temperatura pujarà més i el temps s'estabilitzarà.
0: Doncs moltes gràcies, Isaac Vilà, per la previsió meteorològica. Doncs avui sembla que tindrem un temps una mica més tranquil després de les pluges d'ahir. Ara farem una pausa publicitària i quan tornem tindrem l'entrevista.
2: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
0: Una entrevista que avui parlarem de la fibromiàlgia. Volem conversar amb la psicòloga de l'associació Nuri Pérez i també la coordinadora de l'entitat al Baix Empordà, que és l'Ali Murillo. Recordem que la setmana passada es va celebrar el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i volem saber doncs, com ho van viure. Però també l'associació compleix aquest any 25 anys i també doncs, els volem felicitar per aquesta efemèride. També tindrem el comentari d'opinió que avui ens aportarà Carme Fenoll. Tot això serà just després de aquesta pausa. Tornem tot seguit.
2: Supermatí.
3: Si vols ser la compra bé,
4: vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el Lluç, la peça d'una a 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
6: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
7: Dissabte 23 toca una doble o potser triple final. Final de temporada, final de Lliga, i ja veurem si final d'etapa. Però la bona notícia és que el Girona encara depèn de si mateix per poder quedar-se a primera. Ho viurem amb l'ai al cor, els punys apretats i el culet també apretat. Però ho viurem a dia de partit. Dissabte, 23 de maig a les 9 del vespre, Girona-Elx. Escolta la transmissió de dia de partit des de mitja hora abans amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. 23 de maig, últim partit de temporada, amb el suport d'Estrella Damm.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
10: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
11: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
12: La ràdio de l'Empordà.
0: Pràcticament un quart de nou, moment del comentari d'opinió amb Carme Fenoll.
13: Els llocs que ens miren. Ahir vaig fer la ruta de la Batalla de l'Ebre i en tornar cap a l'Empordà pensava que els espais de memòria no són només llocs per visitar, són llocs que ens miren, ens interpel·len, ens obliguen a fer silenci i a preguntar-nos què en fem avui d'aquell dolor. La Batalla de l'Ebre impressiona per la magnitud del que hi va passar. Els paisatges, les trinxeres, els pobles marcats, els noms dels joves que hi van deixar la vida. Però també em va fer pensar en els nostres propis espais de memòria empordanesos. L'Empordà també és una terra travessada per la història, la retirada republicana cap a l'exili, els camins que portaven cap a la frontera, els refugis, els cementiris, els passos de muntanya, les cases que van acollir por i esperança. Tenim el Memorial de l'Exili a la Jonquera, que és un espai imprescindible per entendre què va significar marxar amb una maleta, amb criatures, amb fred, amb por i amb la incertesa de no saber si es tornaria mai. Tenim també el paisatge de Portbou, de Colliure, Tocar, de Figueres, de tants pobles que conserven rastres sovint discrets d'aquells dies. I tenim una memòria més petita, més familiar, que viu en frases mig dites o que mai es van dir, en fotografies guardades, en silencis heretats. Crec que hauríem de cuidar molt més aquests espais, no com a monuments congelats, sinó com a llocs vius, llocs on portar-hi escoles, famílies, clubs de lectura, passejades guiades, converses entre generacions, perquè la memòria no és només recordar el passat, és educar la mirada del present. En un temps de discursos crispats, de banalització de la violència i de revisionismes interessats, els espais de memòria són una forma de democràcia. Ens recorden que la pau no és mai un decorat, és una construcció fràgil i que mirar enrere, si ho fem bé, no ens fa quedar atrapats en el passat. Ens ajuda a caminar amb més consciència cap al futur.

0: L'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia, la CAF, celebra 25 anys, però també la setmana passada es va celebrar el Dia Mundial de la Fibromiàlgia. Per saber com va anar aquesta efemèride, quina és la feina que fan des de l'entitat, volem saludar a la psicòloga Nuri Pérez i també la coordinadora de l'entitat al Baix Empordà, Lali Murillo. Molt bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
0: Gràcies, doncs, per visitar-nos al Supermatí. La setmana passada es va celebrar el Dia Mundial de la Fibromiàlgia. Com va anar aquest dia?
1: Va anar molt bé, es van fer diferents activitats. Els diferents ajuntaments es van encendre els llums representatius amb el color lila de la fibromiàlgia. I també va haver-hi alguna taula en algunes situacions.
2: Sí. Pusimos en Palamón, ¿no?, en la Bisbal, y bueno, se puso también en Torroella. Y fue muy bien.
0: Què és la fibromiàlgia?
1: La fibromiàlgia és una síndrome de sensibilització central que implica dolor musculoesquelètic, és un dolor crònic, perquè és una malaltia crònica, que implica una varietat de símptomes molt diversa, des de fatiga, problemes de son, problemes digestius, problemes de pell, ansietat i depressió com a conseqüència de tot això. Vull dir que hi ha un ventall molt gran de símptomes físics i, bueno, posteriorment també psicològics.
0: Per tant, com es fa el diagnòstic?
1: El diagnòstic avui dia, no hi ha unes proves definides, tot i que hi ha uns protocols. És una malaltia reconeguda per l'OMS. Abans hi havia allò dels típics punts gatell, uns punts en els que hi ha un dolor determinat, però ara és a través, diguéssim, de la simptomatologia que s'acaba, doncs, diagnosticant la fibromiàlgia, una malaltia que no se saben encara avui dia les causes i no té un tractament específic.
2: Bueno, también se hacen varias pruebas, o sea, no pruebas para saber si tienes fibromialgia. Lo que se hace es para descartar que no sea una enfermedad paralela a la fibromialgia, y cuando pasa ese tiempo durante 3 meses y la persona sigue con dolor, pues entonces cuando se le hace pruebas de artrosis, el lupus y tal. Si todas las pruebas dan negativa, pues entonces tocándole, bueno, ya no se hacen los puntos, ¿no? Pero por varias pruebas de sueño, que no tienen sueño, o sea, que el descanso no es el mismo, la fatiga, entonces se diría que puede ser una fibromialgia. Pero no hay prueba, como dice la Nuri, prueba exacta de una prueba que tú dices, me hago este análisis de sangre y me dicen que tengo fibromialgia, ¿no?
1: Per això avui dia encara hi ha, és una malaltia bastant invisibilitzada, perquè hi ha molts metges encara que no acaben de creure-hi. Hi ha tot un tema d'incomprensió al voltant d'aquesta malaltia.
0: Per tant, em deia que hi ha incomprensió. Per tant, entenc que també deuen ser uns diagnòstics que es deuen allargar en el temps.
1: Sí, perquè evidentment primer hi ha un dia crucis de passar per diferents metges. Hi ha persones que ho arrosseguen des de fa molts anys enrere, i llavors, finalment, quan es fa el diagnòstic, és una mica de dir, bueno, almenys ja sé què tinc. El problema després és que, com que té tanta simptomatologia, és difícil de tractar, també.
0: Em dèiem, no? Sí, digues.
2: Perdó. La persona, quan empieza con muchos dolores y tienen dolor y tienen pues todos estos síntomas que ha dicho la psicóloga, pues sí que va al médico y le explica, ¿no? Pero ahí puede recurrir pues por lo menos de 3 a 4 meses que le puedan diagnosticar que tiene fibromialgia. Por eso es una enfermedad que todavía está reconocida por la OMS, pero todavía cuesta un poquito de reconocer porque no hay pruebas que te digan que tienes esto. Entonces hay que ir luchando. Las asociaciones estamos para esto, para ir luchando de que realmente es una enfermedad que existe, una enfermedad que el dolor existe, porque eso sí que es una prueba hace muchos años. Y el cerebro actúa de diferente manera, de que había dolor. El dolor existe, no está inventado por las personas que tenemos fibromialgia. Y por esto es lo motivo de las asociaciones, para intentar de que se haga visibilidad en la malaltia.
0: Parlàvem, no?, que no hi ha un tractament concret, però què és el que fa una persona que pateix fibromialgia?
1: És un tractament multidisciplinar. Evidentment hi ha la part, doncs, mèdica, farmacològica, per aliviar el dolor, o el que siguin, doncs, antiinflamatoris, analgèsics, etc. Però llavors hi ha bueno, les recomanacions que avui dia es fan doncs, és poder fer exercici de forma regular i suau. És important que hi hagi certa mobilitat perquè, bueno, perquè el cos no, no quedi rovellat, atrofiat. Llavors, exercicis de respiració, de relaxació, és a dir, que es treballa tota aquesta part física, que és important, però després hi ha altres, la part psicològica també, quan hi ha ansietat, depressió o emocions diverses per patir una malaltia que amb dolor crònic. O els problemes de son, que també s'han de tractar. És a dir, que s'han de tractar molts temes diversos. A vegades han d'anar al digestòleg perquè tenen problemes digestius. El fet de bueno, nosaltres a l'associació el que fem molt són els grups d'ajuda mútua, que impliquen doncs, això, no? El fet de poder parlar de la malaltia o parlar d'estratègies per en sortir-se'n amb altres persones que estan vivint el mateix que tu i, per tant, que te sents doncs, això compresa, que te sents escoltada, que pots expressar-te i això també és important, no? Per tant, aquí entren doncs, des de psicòlegs, fisioterapeutes, metges, teràpies naturals de vegades, tota una sèrie, un ventall, no? I el paper de les associacions, que penso que és important, perquè a més treballa també molt el tema de la memòria, de vegades hi ha problemes a nivell cognitiu, d'atenció i memòria. I des de l'associació oferim aquests tallers, gimnàstica suau, tallers de memòria, el tema del recolzament psicològic, taller de teràpia del riure, fem tota una sèrie de xerrades i activitats setmanals i mensuals per les persones que tens.
0: Hi ha molta gent que pateix fibromialgia, per exemple, aquí al Baix Empordà?
2: Sí, yo ahora mismo no te puedo decir exactamente lo que, es que yo tengo aquí en el Valle de Ampurdán, pero sí que tengo bastante. Y sí, porque nosotros tenemos la Valle de Ampurdán, coger lo que es San Feliu, Torroella, la Bisbal, Palafrugell y Palamós. Y todas estas que nosotros tenemos aquí en el Valle de Ampurdán, sí que hay bastante gente. Sí, pero decirte un número exacto ahora mismo no lo sabría, pero sí que hay bastante gente. Bastante gente que me llama para información, para ver si pueden venir a la asociación, cómo se pueden hacer socios, muchísima gente, muchísima. Pero les cuesta todavía de ir a una asociación, piensan que a lo mejor solamente se va a hablar de dolor, se va a hablar de fibromialgia, no, al contrario. El dolor, el hablar del dolor se queda como un poco apartado hasta que no viene la Nuri Pérez, la psicóloga, que es la que le metemos caña. Pero además de todas las actividades que hacemos, son actividades para distraernos, para que nuestra mente no esté pensando todo el día en el dolor. Como ha comentado Nuri, hacemos un montón de actividades en todas las sedes que tenemos alrededor de Valle de Ampurdán. Y es esto lo que queremos, que la gente vaya a la asociación, pero no solamente va a decir yo voy a hablar de dolor, que me diga me duele aquí, me duele allí. No, vamos a hacer talleres de risoterapia, talleres de memoria, talleres de mindfulness, que lo hace la Nuri Pérez.
1: Perquè l'objectiu és millorar la qualitat de vida, buscar estratègies i aprendre a conviure amb la malaltia, acceptar la malaltia, que aquest és el procés més important, no? L'acceptació de tenir això i, per tant, intentar normalitzar la teva vida el màxim possible.
2: Yo creo que ya llevamos...
1: Voldria afegir que és una malaltia que comporta moltes conseqüències a nivell familiar, social, laboral i personal. I a vegades hi ha persones que han de readaptar la feina, que han de deixar de treballar. Bueno, implica tota una sèrie de moviment dintre de casa, de col·laborar, de canviar els rols, perquè, bueno... no poden estar en una mateixa postura gaire estona, no haurien d'estar treballant moltes hores seguides perquè el cos no els aguanta, no haurien d'agafar pesos, és a dir, que hi ha tota una sèrie d'adaptacions a la seva vida que els hi canvia totalment. Això és el que costa més d'acceptar.
0: A la fibromialgia pot arribar a qualsevol persona o hi ha un col·lectiu més afectat?
2: No, cualquier persona, tanto a niños, tenemos niños que tienen niños con 14 y 15 años que tienen fibromialgia.
1: Sí, pero que es mayoritariamente donas, ¿no?
2: Sí, eso sí. Normalmente somos más donas que pero sí que hay hombres. Nosotros tenemos en la asociación de Palamos tenemos hombres y da igual el nivel económico, la pobreza, la riqueza, la persona que sea... Hay gente, nosotros tenemos gente que han sido, pues, bueno, que han corrido, que han hecho mucho esport y en cambio tienen una fibromialgia. No se sabe.
1: Al no saber les causes tampoc, no se sap si potser hi ha alguna petita predisposició genètica, però no són un cúmul de coses, i sí, el que se sap és que hi ha un disparador que fa que no, que s'acceleri la malaltia, que pot ser qualsevol qualsevol conseqüència traumàtica, com pot ser un accident, de vegades una malaltia vírica, una pèrdua a la teva vida, un trauma important, això ho pot desencadenar.
0: Ara esteu... Sí, digues.
2: No quiere decir que todas las personas que hayan tenido un accidente o todas las personas que hayan tenido una pérdida importante en su vida vayan a acabar con una fibromialgia. Esa persona ya tenía fibromialgia, lo que pasa que le faltaba como darle un toquecito para que la fibromialgia saliera. O sea, que no piense la gente que porque yo he tenido un accidente, he tenido la pérdida de mi madre, de mi padre o de un familiar muy querido, ya voy a tener fibromialgia. No va así. Pero sí que hay gente que la tiene muchísimos años escondida y no le sale. Y te dicen luego, te van diciendo, ay, es que yo hace años que tengo este dolor, pero desde que ha muerto mi madre o mi marido o su pareja o alguien, dice, he empezado a peor. Entonces ella ya lo tenía, pero le faltaba ese empujón, como solemos decir, de encadenar para tener fibromialgia.
0: Ara esteu celebrant els 25 anys. Amb quines activitats ho feu?
1: Sí.
2: 25 años, la Nuri y yo y Carmen Gutiérrez, que es la profesora de gimnasia, estamos luchando las tres, 25 años luchando por la fibromialgia aquí.
1: Y estem, preparant unes minijornades per la setmana vinent, el dia 26 de maig, al CAP de Palamós, i hi haurà diferents ponències de metges, psicòlegs, nutricionistes, etc. per celebrar.
2: Para celebrar 25 años de una asociación de sanidad de Valle Empordà, que no pensábamos nosotros que íbamos a durar tanto, y aquí estamos dando guerra.
0: ¿Cómo ha evolucionado esta asociación en aquests años?
1: Bueno, vamos a comenzar con un grupet aquí a Palamós, muy petit, que casi no teníamos gente al principio, y de mica en mica, doncs, com que evidentment han anat sortint cada vegada més persones que pateixen la malaltia i ens hem donat a conèixer, doncs, ho vam anar expandint a aquestes diferents poblacions. I al principi va costar, perquè la gent era reàcia a venir, això de fer coses en grup i així, però...
2: I expressar tus sentimientos, sí. No? Expressar lo que tu tenías.
1: I se'n sabia molt poc de la malaltia, també, eh? Llavors, jo penso que s'ha anat fent també més difusió, ara ja es coneix i llavors la gent ja comença, doncs, tenim grups més grans i, la gent s'implica més.
0: Encara entenc que hi ha molts de reptes, no?
1: Sí,
2: todavía queda. Bueno, ahora la asociación, nosotros llevamos 25 años aquí en el Baix Empordà, pero la asociación central está en Igualada, Barcelona, lleva 27 años, y ahora somos fundación de 12 de mayo también, ¿vale? Y sí, ha sido un camino muy largo para recorrer donde estamos ahora, como Baix Empordà, que lleva 25 años luchando porque se reconozca la fibromialgia y que la gente que tenga fibromialgia, yo tengo fibromialgia hace ya 40 años, que se reconozca, pues sí que hemos hecho, nos ha costado muchísimo, eso sí que es verdad, pero realmente si tuviéramos que hacer una valoración de todos estos años, yo daría todo positivo, porque hemos tenido mucho respeto en médicos realmente que creen en la fibromialgia, en el Hospital de Palamós, que también nos ayuda muchísimo, en los ayuntamientos de todo el Baix Empordà, hemos tenido siempre el apoyo de ellos. Nos ha costado muchísimo, porque era una enfermedad, como dice Nuri, que no era reconocida. A mí cuando me la diagnosticaron me costó meses en aprenderme decir fibromialgia, porque no sabía lo que era. Entonces, el motivo de hacer esta asociación fue esto, ¿no? De que yo tenía fibromialgia, yo tenía que salir a Girona a hacer la gimnasia y hacer todo, y entonces dije, Nuri, vamos a hacerla. Y empezamos así con muy poquita gente, a veces no nos venía nadie, pero nosotros somos muy cabezonas las dos y hemos tirado para adelante y muy orgullosa. Es un orgullo muy grande llegar a estos años y seguir que todavía estamos ayudando a gente.
0: Doncs...
2: Ja queda feina, perquè... ja queda feina, eh? Todavía nos quedan muchos años más.
0: Doncs abans d'acabar, si us sembla, recordeu-me això. La setmana que ve feu una jornada a Palamós. És una trobada per tothom?
1: Sí, està oberta al públic en general. És el 26 de maig, comença a les 5 de la tarda, serà de 5 a 8 de la tarda, dimarts, a la sala Fleming del CAP de l'Hospital de Palamós.
2: I és gratuïta?
1: Sí.
2: Porque hay gente que me llama y me dice, ¿hay que pagar algo? No, no, no, es gratuïta, està abierta a tantes persones afectados de fibromialgia como fatiga crónica, sensibilidad química, todo lo que es la sensibilización central está abierto para todo el mundo, incluso para personas que no tengan fibromialgia, pero quieran saber lo que es, y para todo el mundo, no hay excepción de nadie.
0: Si algú vol tenir més informació, pot trobar a les xarxes socials?
2: Sí.
0: Perfecte.
1: Sí, sortirà la programació, sí.
2: Sí, bueno, sí, ahora ya esta semana ya saldrá en todas las redes, lo pondrá la Asociación Central y ya saldrá en todos los sitios, sí.
0: Doncs hem parlat amb Nuri Pérez, que és psicòloga de l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromialgia i la coordinadora al Baix Empordà, l'Ali Murillo. Moltíssimes gràcies i per molts anys més.
2: Gràcies a vosotros por la vostra atenció. Gràcies.
0: I nosaltres continuem el Supermatí.

0: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
1: Doncs anem a repassar. Els titulars doncs, que us hem explicat fa una estona, doncs ara és moment d'ampliar-los quan passen 3 minuts de 8:45 del matí. La intensa tempesta d'aquest dilluns va deixar més de 90 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Guíxols. Va provocar inundacions puntuals, incidències en equipaments municipals i una seixantena d'avisos als bombers. L'Ajuntament també va suspendre les classes a la tarda per prevenció davant l'episodi de les pluges torrencials. Maria Alsina, què més ens pots explicar?
2: L'episodi de pluges va obligar l'Ajuntament de Sant Feliu a suspendre les classes de la tarda als centres escolars del municipi. La decisió es va prendre poc abans de les 3 de la tarda, coincidint amb el moment de màxima intensitat del temporal i amb l'objectiu d'evitar situacions de risc. Els bombers van rebre una seixantena d'avisos entre la 1 del migdia i les 4 de la tarda en aquesta zona, 34 dels quals a Sant Feliu. Un dels serveis més destacats va ser el rescat dels ocupants d'un vehicle que havia quedat atrapat pel desbordament de la riera del carrer de Cristòfor Colom. L'actuació es va resoldre sense incidències i no hi va haver ferits. La configuració orogràfica de Sant Feliu va fer que l'aigua baixés amb força pels carrers del municipi fins a acumular-se a la façana marítima, on el terreny és més planer abans d'arribar al mar. Aquesta situació va provocar inundacions puntuals en locals comercials, aparcaments i diversos equipaments municipals. També es van registrar incidències al pavelló poliesportiu i a la piscina municipal, tot i que sense afectacions importants. Alguns vehicles estacionats a la zona del passeig van quedar parcialment coberts de l'aigua, que en alguns casos arribava fins a les rodes. A l'edifici de l'Ajuntament també es va acumular aigua a la planta baixa, tot i que fons municipals van assegurar que la causa va ser una incidència en les canonades i no directament per les precipitacions. En altres municipis de la comarca, com a S'Agaró, va haver-hi talls momentanis, com per exemple a l'avinguda Platja Aro, a causa de l'acumulació d'aigua a la zona. Més enllà de Sant Feliu, altres registres destacats d'aquest dilluns a Catalunya van ser els 62,4 litres per metre quadrat a Llagostera i els 50,4 a Sant Pere de Riudebitlles. Davant la situació meteorològica, l'Agència Espanyola de Meteorologia va activar un avís vermell per pluges torrencials al litoral gironí, amb possibilitat de superar els 90 litres en una hora. L'avís es va mantenir vigent fins a les 6 de la tarda. Paral·lelament, Protecció Civil va activar l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de fortes pluges i tempestes.
1: I l'Alt i el Baix Empordà han registrat una disminució dels habitatges començats durant el 2025. Així ho determina les dades presentades aquest dilluns per l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank en una jornada celebrada a l'Escala sobre la situació del sector immobiliari a les comarques empordaneses, Joan.
3: A l'Alt Empordà aquest any s'han iniciat prop de 300 habitatges, una xifra que representa una baixada d'un 11% respecte a l'any anterior. Al Baix Empordà la disminució és més moderada, amb uns 825 habitatges iniciats, prop d'un 2% menys que el 2024. Tot i aquesta davallada general, alguns municipis representen evolucions destacades. És el cas de l'Escala, 100 menys que el 2024. Tot i aquesta davallada general, alguns

0: de Girona. Pel que fa al conjunt de la demarcació, Girona suma aquest any 118 noves promocions immobiliàries amb més de 2.400 habitatges en oferta. Aproximadament una quarta part dels pisos encara es troben disponibles per a la venda. Les dades també mostren que la compra-venda d'habitatges continua activa, especialment en el mercat d'habitatge usat. Fins al tercer trimestre de l'any, el Baix Empordà s'han registrat prop de 1.900 operacions de compra-venda d'habitatge usat, mentre que a l'Alt Empordà la xifra supera les 2.400 operacions.
1: Doncs gràcies, Joan, però també hem de parlar i ens has d'explicar que els advocats del Col·legi d'Advocacia de Girona va realitzar durant el 2025 prop de 45.000 actuacions d'ofici. La xifra representa un augment de gairebé un 9% respecte a l'any anterior. Les dades confirmen la tendència de creixement continuat del servei de justícia gratuïta a les comarques gironines.
0: El servei que més ha augmentat durant l'últim any és el vinculat a l'atenció de víctimes de violència masclista. El 2025 es van registrar més de 6.200 assistències, un 25% més que l'any anterior, i la xifra més alta assolida fins ara pel col·legi professional. El segon àmbit amb més activitat correspon a les assistències a persones detingudes, amb més de 21.000 serveis realitzats durant l'any. Aquesta tipologia també ha experimentat un increment destacat respecte al 2024. A més, els advocats gironins van intervenir en més de 17.000 actuacions judicials vinculades a processos penals, civils, familiars, laborals i contenciosos administratius. En aquest cas, les xifres es mantenen estables en comparació amb els últims anys. El Servei de Justícia Gratuïta garanteix l'assistència i la defensa jurídica de les persones que no poden assumir el cost d'un advocat particular i inclou tant l'atenció a persones detingudes com la defensa en processos judicials de diferents àmbits.
1: I d'aquesta manera, arribem ja a 2:15 de 9 del matí. Palamós demana als joves la seva opinió per definir el nou Pla Local de Joventut. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament, inclourà dues sessions obertes als joves del municipi que es faran aquesta setmana al Punt Jove, ubicat a les Galeries Carme.
0: La primera sessió tindrà lloc aquest dimarts i estarà adreçada a joves d'entre 14 i 17 anys. La segona es farà divendres i se centrarà en la participació de persones d'entre 18 i 25 anys. Durant les trobades es debatran qüestions vinculades al dia a dia del jovent, com l'habitatge, la salut emocional, les relacions personals, les pantalles, l'oci, la cultura o el futur laboral. Les sessions es plantegen en un format participatiu i dinàmic, amb jocs, activitats i espais de debat perquè els participants puguin expressar opinions i propostes, tant de manera oberta com anònima. Aquest procés forma part de la fase de revisió del nou Pla Local de Joventut, el document que definirà les polítiques municipals adreçades a les de la població jove durant els pròxims 4 anys. Fins ara, l'Ajuntament ja ha fet entrevistes amb col·lectius juvenils i també ha instal·lat urnes als centres educatius perquè els joves puguin fer arribar propostes i prioritats. El consistori destaca que el Pla Local de Joventut servirà per analitzar les necessitats dels joves de Palamós i impulsar actuacions vinculades a àmbits com l'educació, el treball, l'habitatge, la salut, la cultura o la participació social.
1: De fet, en aquest sentit, des de Palafrugell també s'ha obert una enquesta adreçada a la població jove del municipi. L'objectiu és recollir opinions, necessitats i propostes també per elaborar el nou Pla Local de Joventut. La participació es fa a través d'un formulari en línia que es pot omplir des d'un dispositiu mòbil o un ordinador. La iniciativa vol facilitar que els joves expressin què els preocupa i com creuen que es pot millorar el municipi. La campanya incorpora un missatge directe per incentivar la participació i reforçar la implicació juvenil en les decisions locals. També s'utilitza el codi QR en els materials informatius per poder-hi accedir de manera més ràpida a l'enquesta. Podeu trobar-ho a les xarxes socials de Can Genís. I mentre els grans escenaris del Festival Ítaca tornaran a concentrar milers de persones a la platja gran de l'Estartit durant la Revetlla de Sant Joan, el festival també manté la seva aposta pels concerts de proximitat amb una nova edició d'Ítaca Pobles, el recorregut musical que va donar origen al projecte cultural. Carla Saló.
2: La proposta arribarà aquest any a 5 municipis de l'Empordà amb concerts en espais patrimonials i places petites amb l'objectiu de mantenir una relació directa entre els artistes, el públic i el territori. La programació combina noms consolidats de l'escena catalana amb projectes emergents i recupera l'esperit itinerant que ha caracteritzat el festival des dels seus inicis. La primera parada serà el dia 23 de maig a Pals, una de les principals novetats d'aquesta edició. El pati de Cala Pruna acollirà l'actuació de Joan Miquel Oliver, fundador del grup mallorquí Antònia Font i una de les figures més destacades de la música catalana contemporània. El músic presentarà el seu nou treball, Roisos, en un concert que servirà també per estrenar aquest nou espai dins el recorregut del festival. Una setmana més tard, el dia 20

0: 19 de maig, el festival arribarà a la plaça Garbina d'Ullastret amb Mazzoni. El cantant bisbalenc hi presentarà el seu nou disc Banderes pels Daltònics, que marca el seu retorn als escenaris després dels darrers projectes musicals. L'escenari repetirà així el format de proximitat que l'any passat ja va funcionar amb el concert de Quimi Portet. El recorregut continuarà el dia 6 de juny a Gualta amb el duet Alosa, format per Julieta Vidal i Irene Romo. La plaça de l'Església acollirà la presentació del disc El primer cant del matí, un treball que combina música tradicional, poesia i noves sonoritats amb una proposta intimista. Després de la celebració dels concerts multitudinaris de Sant Joan a l'Estartit, el festival tornarà simbòlicament als seus orígens. Serà el dia 27 de juny. Anna Andreu actuarà a la plaça Catalunya de la Pera, l'espai on va néixer el desaparegut Jaspera, considerat l'embrió del Festival Ítaca. La cantant actuarà acompanyada de Marina Arrufat en una ballada marcada per les melodies delicades i la proximitat amb el públic. La cloenda d'Ítaca Pobles arribarà el dia 5 de juliol a la plaça del Portbó de Calella de Palafrugell amb els Amics de les Arts. El grup barceloní celebrarà 20 anys de trajectòria en un dels espais més emblemàtics de la Costa Brava. El concert recuperarà, a més, l'actuació prevista l'any passat que es va haver de suspendre a causa de la pluja. Paral·lelament, el festival celebrarà entre els dies 19 i 23 de juny la gran cita de l'Ítaca Sant Joan a la platja gran de l'Estartit.
1: I d'altra banda, també pel que fa a la cultura, els Jardins de Can Bec de Palafrugell es convertiran el dissabte 6 de juny en un espai dedicat al vinil i la música en format físic amb la celebració de la segona edició de l'Analògica. La proposta forma part de les 64enes festes de primavera i es farà de les 10 del matí a les 8 del vespre. La jornada vol reivindicar la cultura del vinil i oferir un espai de trobada per col·leccionistes, aficionats a la música, famílies i persones que vulguin descobrir una activitat diferent dins la programació festiva. Durant tot el dia hi haurà mercat del vinil, el mercat d'artesania local, activitats familiars i una zona de chill-out. També s'hi faran sessions musicals en vinils i el sound system artesanal. La programació musical començarà a les 10 del matí amb David Fons i Marc Dunjó actuarà entre les 12 del migdia i les 2 de la tarda. A la tarda també serà el torn de Mambo de 4 a 6 i Jordi Caner, que tancarà la jornada fins a les 8 del vespre. El servei de bar anirà a càrrec del Club Hoquei Palafrugell i l'activitat és organitzada per l'Ajuntament, els Trompats, Mambo i David Fons. I Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro van celebrar aquest diumenge el 65è Aplec de Pedralta, una de les trobades populars més tradicionals de l'entorn compartit entre els dos municipis, Carla.
0: La jornada es va desenvolupar als peus de la coneguda Roca Basculant de Pedralta, espai emblemàtic que dona nom a la celebració i que cada any acull activitats populars i familiars. Durant el matí es van fer dos dels actes més tradicionals de l'Aplec, el concurs de llioli i el concurs de rams i conjunts de flors boscanes organitzat paral·lelament. Cap al migdia es va fer el lliurament dels premis dels concursos i posteriorment es va oferir un vermut popular als assistents. La programació va continuar a la tarda amb activitats infantils, jocs de camp, una xocolatera popular i actuacions de cançó de taverna. El bon temps va afavorir una elevada participació durant tota la jornada amb una gran afluència de persones que es van acostar fins a l'espai natural de Pedralta per participar en la celebració. L'aplec està organitzat per l'Associació de Festes Ganxones amb la col·laboració dels ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols i de Santa Cristina d'Aro.
1: I això que estem sentint és la formació Xiprer, que ha presentat el seu nou treball, que és Perenne i per sempre. La cançó que tenim de fons és la que s'anomena Ciclista. Narcisista! I és que en una entrevista en aquest programa, el músic Enric Mont, membre de Xiprer, explica que el treball inclou 11 cançons amb un fort component crític i social que reflexionen sobre problemàtiques contemporànies. Maria Alzina.
2: El grup ja havia avançat el senzill Ciclista, una cançó que parla de la transformació del centre històric de Girona i dels efectes del turisme vinculat al ciclisme. Segons detalla, el disc aborda diverses realitats socials actuals, des dels riscos laborals fins a l'explotació dels repartidors a domicili o l'addicció als telèfons mòbils.
3: El disc conté 11 cançons i totes parlen una mica d'una reivindicació diferent. Hi ha una que parla sobre riscos laborals, que és pena, hi ha una altra que es diu Camina, que parla sobre l'addicció als telèfons, no? Que tots caminem mirant cap envall i ens perdem una mica el paisatge de la vida. Una altra que parla sobre els repartidors de menjar a domicili i l'explotació de tots aquests repartidors, no? Mm-hmm. Llavors, una mica tot de problemes contemporanis amb els que nosaltres també xoquem.
2: Xipre està format per tres músics, Íñigo Sáenz, Miel Birbian i Enric Mon. El procés de creació del disc ha estat molt col·laboratiu i íntim. Mon explica que les lletres neixen principalment de l'univers reivindicatiu de Sáenz i que després el grup les transforma musicalment als assajos. El disc s'ha enregistrat als estudis Cala Salina de Flaçà. El llançament de Ciclista ja va generar debat i reaccions diverses, especialment pel missatge sobre la gentrificació i el turisme. Tot i això, Mon destaca la bona acollida del projecte. I és que apunta que molta gent ha celebrat que hi hagi també un projecte així més post-punk. El grup assegura que el feedback més directe ha arribat sobretot als concerts, més que no pas a través de les xarxes socials. Xipre defensa una manera de treballar allunyada de grans estratègies comercials. També assegura que intenten mantenir una presència molt minimalista a xarxes socials perquè, precisament, moltes de les seves cançons qüestionen aquesta hiperexposició digital. Després de presentar el disc a l'Agrorural Festa de l'Estartit, Xipre prepara nous directes a la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols i Barcelona. El grup ja treballa també en noves cançons i no descarta continuar explorant noves reivindicacions socials. Espero que...

0: 10 minuts per arribar a les 9 del matí. És dimarts, moment de parlar de llibres. I per tant, és moment d'anar fins a Torroella, a la llibreria El Cucut. Maria Teresa Calabuig, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, com va tot?
1: Molt bé, vosaltres esteu bé?
0: També, també, que això és el més important, eh?
1: Perfecte. Perfecte.
0: Què és el que ens portaràs avui?
1: Doncs avui us porto un llibre, bueno, us explico, fa molt pocs dies, una setmana, han sortit publicades les llistes dels llibres que opten a Premi Llibreter. Premi Llibreter es dirà la segona quinzena de juny, el 17, em sembla, però ara, en aquests moments, les llibreries de Catalunya estan votant quin llibre els agrada més de cada categoria que ha proposat el jurat. Val? O sigui, el jurat en proposa tres i després, durant un mes, votem les llibreries. Tenim temps, evidentment, de llegir els que n'hem llegit. Bueno, un mes n'hem de llegir. Si anem endarrerits, n'hem de llegir molt. Si estem al dia, no tant. I ara, vull dir, estem descobrint obres que potser ens podrien haver passat desapercebudes i tenim moltes ganes de pardar-se'n. En aquest cas, d'un títol que es diu Un abric vermell. És un llibre adreçat a nens i nenes des dels 11 als 10 anys. Preciós, ens ha agradat moltíssim a la llibreria i per això ho volem compartir, perquè també ens trobem que a vegades les lectures escolars no agraden gaire, o bé, no sé si us heu fixat, però també hi ha molts llibres que els protagonistes són animals amb actituds i emocions humanes. Llavors, hi ha nens i nenes que això doncs, no els atrau tant, perquè costa molt d'empatitzar. I bé, en aquest cas, Un abric vermell és un títol molt bonic. Sí que us he de dir que és l'història de quatre dones, però a veure, vull dir, l'interessant és del que parla i pot agradar a tothom. Em refereixo a nens, perquè hem vist que les nenes llegeixen de tot, tant si el protagonista és nen com nena, però els nens a vegades, quan la protagonista és una nena, són una mica més peripunyetes a l'hora de llegir. Home, si el llibre està ple de purpurines i fades i tal, ja a vegades ho entenem una mica més. Però no, el sol fet que el personatge es digui Goa o Mercè o ja de vegades es tiren enrere. Per tant, animarem aquests nois a llegir-ho tot perquè aprendran moltíssim i llegiran històries molt interessants. En aquest cas, la d'aquest abric vermell, l'autora es diu Alba Dalmau, és una noia... dic noia perquè va néixer l'any 87, per tant jo encara la trobo jove, deu tenir ara 41 anys, o no, 39.
0: 39.
1: I amb 23 anys ja va publicar la seva primera novel·la, ja té més de 10 obres publicades, la majoria també d'adults, i en aquest cas ens ha regalat una obra preciosa. Il·lustrada per un noi que es diu Albert Arrayàs, que també publica i té il·lustració molt bonica, sobretot en l'editorial aquí ara. En aquest cas, el segell que ha dit aquest llibre es diu Vindibooks. De què va aquest abric vermell? Doncs mira, la protagonista és una noia que es diu Antonieta, i no només ella es diu Antonieta, sinó que s'ho diuen les quatre dones de la seva família, amb les quals viuen totes juntes. La seva mare és l'Antonieta, la seva àvia és l'Antonieta, i la seva besàvia, que encara viu amb elles, és l'Antonieta. Llavors aquestes senyores, la besàvia, era modista, va començar a tenir un cert èxit com a modista, però quan varen arribar a època difícil en la qual la gent va començar a comprar roba ja confeccionada i ningú s'ho feia a mida i a més molt barata i amb molt males condicions, barata em refereixo que quan s'espatllava una peça o quan s'havia d'eixamplar o escurçar no hi havia ni roba per fer-ho, per tant això es havia de llençar i comprar-ne una altra i les modistes no tenien res a fer-hi. Ara sembla que algú torna a comprar roba bona i se la fan arreglar, però això fa uns anys era gairebé impossible fer-ho. Llavors varen quedar-se a casa i cosen. Bueno, economia submergida, una de les coses que ja es pot començar a explicar als nens i nenes. Això és el que estan fent aquestes quatre dones, les Antonietes, i totes s'assemblen perquè porten un pentinat així una mica segons la besàvia, o sigui que tenen el mateix nom i també amb diferent edat, però una mica el mateix aspecte, amb la qual cosa fa que la nostra Antonieta, la que es dirigeix a nosaltres i la protagonista del llibre, es desesperi una mica. Si vulgueu, us llegeixo quatre línies, no sé el temps que tenim.
0: No, encara tenim temps.
1: Molt bé, perquè veieu com comença el títol, val? Com comença el llibre. Allà diu, dir-se Antonieta i no tenir 80 anys és una desgràcia. La majoria de nens i nenes de la meva classe tenen noms tan curts que et surten de la boca com un esternut. Zoé, Teo, Sió, Lluc, Roc, Lua, Pep, Noa, Bru o Uma. Quan els nens han de pronunciar el meu nom, sempre sembla que els agafa son a mig camí. Antonieta... En aquest punt és on paren de... per fer una becaina. Però el pitjor de tot és que no tan sols tinc nom de iaia, sinó que per postres també ho semblo. I us deveu preguntar, com pot ser que una nena d'11 anys sembli una iaia? Doncs molt fàcil. Visc amb la meva besàvia, la meva àvia, la meva mare. I cada vegada que ens toca anar a la perruqueria hi anem totes quatre juntes. La Sònia és la perruquera del barri. I tot i que és molt bona dona, només sap fer un pentinat, el de iaia. Així comença l'Antonieta parlant-nos de la seva vida, una mica desesperada, i les coses li canvien una mica el dia que aconsegueix que li regalin un abric, però és tan modern, tan bonic i tan preciós que el primer dia li roben, i han de tirar les iaies d'una relíquia familiar, que és un abric vermell que tenen guardat en una caixa amb naftalina, perquè no es faci malbé, perquè l'han portat totes, és a dir, que ja teniu la nostra Antonieta, que no només sembla una iaia, sinó que li posen l'abric de la seva besàvia de quan tenia la seva edat. I en aquesta, en aquí comença una aventura que no podem fer gaire spoiler, perquè el llibre és superdivertit, el l'abric és màgic, o sigui que el que passa són meravelles, perquè tots els que el llegeixin sàpiguen coses del passat de la besàvia i de la iaia, i també de la mare, o sigui... D'alguna manera, cada vegada que ella es posa l'abric entén alguna cosa més de les seves dones, de la seva família.
0: Al final també es veu, no?, les diferents generacions, no?
1: Totalment. És clar, vull dir, què prefereix una, què prefereix l'altra, què ha viscut cada una. És clar, el que passa aquí, i que ja es pot veure el que diu l'Antonieta, ella no s'imagina ni la mare jove, ni la besàvia, ni l'àvia, o sigui, no se les imagina amb 15 anys, ni amb 18, ni amb 20, ni què podien fer a aquesta edat elles, ni en quin entorn es movien. Llavors, aquest abric la porta d'alguna manera a entendre una mica més. També la fortalesa d'aquestes dones, vull dir que sí que estan totes juntes a casa, no s'han separat, acusen tot el dia... Les seves veïnes diuen que sembla que tenen una agulla d'or de tan bé que ho fan, però clar, han tingut un passat, han tingut un amor, han tingut batalles per lluitar i per arribar doncs, a poder ser ara unes dones independents cosint a casa.
0: Doncs bé, abans d'acabar, si ens pots recordar el títol i també qui l'ha escrit...
1: Sí, mira, el títol és Un abric vermell, l'autora és Galba Dalmau, amb unes il·lustracions boniques de l'Albert Arrayàs, l'editorial es diu Vindibooks. Aquesta editorial també és qüestió de vigilar-la, Quan la gent demana un bon llibre i a vegades veiem sagues que no estem segurs que puguin agradar a nens i nenes, a l'hora de trobar un segell editorial que fa una bona selecció, podeu confiar també en aquesta editorial, Vindibooks, i amb aquesta col·lecció que es diu Punt. El proper dia, tenim temps, us puc dir que per què es diu Punt, aquesta col·lecció, que no sé si tenim temps ara.
0: No, ara avui ja no, però la setmana que ve en parlem.
1: Perfecte, molt bé, doncs.
0: Maria Teresa Calabús, gràcies, que vagi molt bé.
1: A vosaltres també, adeu-siau.
2: Marcat novament per el creixement de nuvolades a l'interior, que podrien deixar algun ruixat a l'interior i a les escorrialles d'alguna d'ells, algun ruixat o quatre gotes mal comptades podrien arribar a partir de la tarda al Baix Empordà. En principi, no repetirem els ruixats o els aiguats, millor dit, d'ahir a Sant Feliu de Guíxols. Demà dimecres, torna l'estabilitat.
0: Doncs gràcies també, Isaac Vilà, per aquest últim apunt meteorològic. Demà tindrem totes les actualitzacions pel que fa a aquesta situació. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Que vagi molt bé aquest dimarts. A reure'm.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de Dazón. I a més, durant un temps limitat, emporta't una Smart TV TCL 55 polzades i estalvia't fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
3: Del 25 d'abril al 7 de juny, t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
4: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
3: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
4: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
3: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
5: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
6: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
5: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
6: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
7: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
8: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
9: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
8: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
9: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
8: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
9: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
8: T'esperem a Sidral, essència MOMA.
10: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins. Tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
11: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
12: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
11: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
13: O me cuenta que hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
14: mejor. No, por favor, no, por favor.
11: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
15: Aquella nit al Tiffany's.
11: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró.
16: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972-850155 o entra a nimbustelecom.cat.
17: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
18: Més econòmic del que et penses.
17: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
15: del nostre web,
17: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
15: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
17: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
15: La millor música del món.
18: La millor música del món.
15: A Ràdio Capital.
18: Ràdio Capital.
15: Amb Marc Clapés.

0: Explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Doncs vinga, obrim Lux de nou, el treball de Rosalía, la cantant més internacional que tenim aquí a casa nostra. I després de La Perla ens arriba aquesta que es diu Relíquia. Sona Capital, Rosalía.

Doncs a Ràdio Capital anem a posar-te una d'aquelles cançons que alegren el dia a qualsevol. És la música dels Maroon 5, al costat de Christina Aguilera, amb aquest homenatge al líder dels Stones, Mick Jagger. Move like Jagger.

0: L'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: El vam conèixer amb aquell ordinari, és Alex Warren, i això es diu Fever Dream.

0: els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: Let's go, girls.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessible. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
4: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
5: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
6: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
7: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo digo, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes. I llavors jo dic, hòstia, ja has explicat.
8: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
9: Amb Joan Bosch.
10: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el Lluç, la peça d'un a 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 95 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
13: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia. Una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
14: Vols estalviar en impressió sense sorpreses? A Copicat Girona t'ho posem fàcil amb el nostre sistema pagament per ús. Només pagues pel que imprimeixes. Consumir reparacions i desplaçaments, tot inclòs. Confia en una empresa de proximitat amb més de 30 anys d'experiència. Som experts en impressores i escàners professionals. Copicat Girona. Truca'ns al 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat Girona. La impressió intel·ligent.
15: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
16: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
1: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: La millor música del món.
17: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
17: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.

0: cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.
1: Aquesta és la primera cançó que ha sonat aquí a Capital, de Shabuzi. És el seu debut a casa nostra, Mabar Song.

0: continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: Aquesta és l'última cançó de La Fúmiga, la banda del País Valencià que s'ajunta amb grans amics de la història que han col·laborat amb la banda d'Alzira. Parlem d'aquesta nova versió que han fet d'això que es diu La gent de la Mediterrània.

0: continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: Obrim ara mateix Mute Music, el treball dels Coldplay, i escoltem aquest Feels Like I'm Falling in Love. Sona Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
1: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el lluç, la peça d'un a 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill & Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, talles gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
4: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
5: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
10: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
11: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
10: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
11: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
10: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
11: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
10: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Lapés.
14: La banda sonora del teu dia.
12: Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'Empordà.

0: Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: D'aquesta manera comença Bruno Mars, una de les seves balades per excel·lència, des del seu treball de romàntic. Aquesta que sona de fons i que ens encanta es diu Risk It All i sona a Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 12.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: Hi ha un moment
4: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
3: Perquè saps que no ho entendràs.
4: Perquè et canses d'esperar.
3: I de no saber exactament què estàs pagant.
5: I si fos fàcil?
3: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
4: Sense sorpreses.
3: Parles amb persones i saps en tot moment
4: què tens contractat.
3: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
5: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
6: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
7: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
6: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
7: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
6: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el Lluç, la peça d'una 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
10: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
11: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
12: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
11: Quins tractaments fan?
12: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
2: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
13: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
14: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
15: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé, que no comes, i llavors jo dic, hòstia, ja és explicar.
16: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
17: Amb Joan Bosch.
18: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
19: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessible. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
20: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del Port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot-Estartit. i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
1: La millor música del món.
17: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
17: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Clapés.
21: Ràdio Capital. 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el Lluç, la peça d'una 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
5: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
6: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al festival Portal Blau. Un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat. Un festival radicalment humà.
7: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
8: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
9: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
8: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
10: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
11: No, por favor, no, por favor.
8: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
12: Aquella nit al Tiffany's.
8: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró.
13: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
14: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
15: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
16: més econòmic del que penses
15: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
16: del nostre web,
15: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
16: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
15: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
16: La millor música del món.
1: La millor música del món.
16: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
16: Amb Marc Lapés. 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.

0: Tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: La podem considerar ja la nova reina del pop, Sabrina Carpenter. Sona a Capital amb aquest Manchild.

0: carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també hi porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
7: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
8: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
9: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca.
10: Love of Lesbian,
9: La Moda,
10: 30 UFAM,
9: Sidoní,
10: La Ludwig Band,
9: Cupido,
10: Barry B,
9: Carlos Ares,
10: Remei de Calafresca,
9: Temperalbo i El Comboi
10: i molts més.
9: El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit,
10: la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
9: Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
11: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
12: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
13: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
14: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Colonge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no fomes, i llavors jo dic, hòstia, ja has d'explicar.
15: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
16: Amb Joan Bosch.
17: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
18: LA is a great big freeway.
19: The truth is, unlike you, I never expected the Thunderbolt. I always just hoped that I'd meet some nice, friendly girl. Like the look of her. Hope the look of me didn't make her physically sick. pop the question and settle down and be happy. Work for my parents. Well, apart from the divorce and all that.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fumiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 5 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
7: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
6: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
8: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
9: No, por favor, no, por favor.
6: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
10: Aquella nit al Tiffany's.
6: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
11: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
12: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca.
13: Love of Lesbian,
12: La Moda,
13: 30 UFAM,
12: Sidoní,
13: La Ludwig Band,
12: Cupido,
13: Barry B,
12: Carlos Ares,
13: Remei de Calafresca,
12: Temperalbo i El Comboi
13: i molts més.
12: El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit,
13: la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
12: Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
6: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
14: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins. Tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
15: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital, 25 anys.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4. Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
2: Dissabte 23 toca una doble o potser triple final. Final de temporada, final de lliga i ja veurem si final d'etapa. Però la bona notícia és que el Girona encara depèn de si mateix per poder quedar-se a primera. Ho viurem amb l'ai al cor, els punys apretats i el culet també apretat. Però ho viurem a dia de partit. Dissabte, 23 de maig a les 9 del vespre, Girona-Elx. Escolta la transmissió de dia de partit des de mitja hora abans amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. 23 de maig, últim partit de temporada, amb el suport de GCT+.
1: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
3: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
4: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
3: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
4: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
3: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
4: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
3: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
5: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
6: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà. Capital.
7: De cap a cap, amb Joan Bosch.
8: Què tal, amics? Bona tarda. Benvinguts al Radio Show de les tardes de Girona i l'Almaresme. Aquesta tarda us presentaré un jove de Pineda de Mar que s'ha sentit estafat i enganyat durant molts anys i ha dit, fins aquí, ja n'hi ha prou. Es diu David Pujol i ha denunciat a la Renfe per tots els maldecaps i problemes que ha hagut de patir en els darrers anys. Els hi demana ni més ni menys que 9.000 euros per danys morals. D'aquí a uns moments ens ho explicarà ell mateix. I estava pensant, per què no participem en aquest joc aquesta tarda? És a dir, explicar-nos històries de si alguna vegada us heu sentit estafat o enganyats. Oi que ens trucareu?
9: 972 313 702.

0: això crec que molts cops no ens sentim estafat per grans coses, sinó per petites decepcions del dia a dia. Per exemple, això de Rodalies. I el panell diu 5 minuts de retard. I nosaltres ja sabem que això, en idioma oficial, vol dir arriba quan pugui. O quan truquem a un servei d'atenció al client i acabem parlant amb una màquina que ens fa sentir que estem concursant en un escape room. També passa amb la sanitat o alguns tràmits públics. Nosaltres només volem fer una gestió senzilla i acabem sortint amb més dubtes dels que teníem. Vosaltres, en quin moment heu pensat? Ens estan prenent el pèl o és una imaginació meva? I a més, aquesta tarda, Joan Arenyes i les seves efemèrides musicals de 8 en 8, els consells imprevisibles de la Lola Sanz i les novetats tecnològiques d'en Martí Seguer. A punt? Comencem!
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: De cap a cap, visca la tarda. Joan Arenyes.
1: Que maco. Això sembla el superagente... La sintonia
2: 87.
1: De la... Com es deia, el superagente 66?
2: 86, 86. Ara me'n recordo, tinc un número. Sí.
1: Hola, Joan Arenyes, bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, aquí a punt per explicar-te les quatre merdes meves de cada setmana.
1: Les quatre què?
2: Coses meves de cada setmana. De cada setmana.
1: Havien entès les quatre merdetes.
2: Sí, és el que he dit, però bé, no és bo.
1: Has dit això?
2: Sí, sí.
1: Oh, home... Ah, escolta. Bé, en Joan Arenyes fa un repàs musical del que passarà d'avui en vuit efemèrides i també alguna activitat, algun acte que ens vol recuperar i recordar.
2: Sí. I recomanar, sobretot.
1: Sí.
2: I hem de començar fent història, perquè Atenció.
1: Què?
2: I això posarem el document sencer perquè són 45 segons i crec que val la pena escoltar-ho sencer. Un 19 de maig de l'any 1962, menys de 3 mesos abans de la seva mort, Marilyn Monroe fa una de les seves últimes aparicions públiques a la celebració del 45è aniversari del president JFK, John Fitzgerald Kennedy, que després també li van fer volar el cap, això és una altra història, sí. I li va cantar la famosa versió del Happy Birthday, Mr. President.
3: Sonar? Mr. President, Marilyn Monroe.

0: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
1: Molt bé, per
2: això
1: ser...
2: passava un, sí. Això, un 19 de maig. De fa 64 anys.
1: T'has fixat com es deia la Marilyn? Aquí deia la Marilyn Monroe. Marilyn, sí. Monroe.
2: Però, clar, tenia morbo aquesta escena, sí. Perquè, clar, a part que ella era el mite eròtic d'aquell moment i durant molt de temps va seguir sent-ho, però, clar, com que la gent ja sabia que hi havia hagut una mena de marro entre el president dels Estats Units i la Marilyn Monroe, sí. Monroe, que sortís ella a cantar-li aquesta cançó d'aniversari, doncs va afegir una mica de morbo en aquesta escena que és història de la humanitat, vaja, aquest document. Doncs això va passar un dia com avui, un 19 de maig. Passem a dimecres, que serà demà, 20 de maig. Aquests dies s'està celebrant el Festival d'Eurovisió, però nosaltres no ho sabem, perquè aquest any, Televisió Espanyola, si no participar-hi per protestar per la participació d'Israel, sembla que no passi.
1: No, de fet, ja hi ha un guanyador o guanyadora que hores d'ara... No, clar, perquè es va fer dissabte passat el festival. Es va fer dissabte passat, clar. Però a hores d'ara ni en Joan Arenyes ni en Joan Bosch tenen ganes de recordar el guanyador o la guanyadora. Ja vindran temps millors,
2: Exactament. Tens tota la raó, Joan. Però el cas és que un 20 de maig, i d'aquí venia la cosa, l'any 2006, el guanyador va ser una banda que ens va impactar a tots. Eren una banda finlandesa de heavy metal, que anaven tots disfressats com unes bèsties pardes, i van trencar-ho tot amb la cançó que van presentar a Eurovisió, amb la que van guanyar. El grup es deia Lordi.
1: Ves a veure els pagesos de l'Empordà a veure com tenen l'ordi. Ja veuràs, els hi fots això i els hi fots la collita en l'aire. Va, prou, quin mal de cap, mare meva, santíssima, quina cosa més dolenta.
2: Jo tinc una mica la teoria que des d'aleshores, el 2006, això va ser el culmen de la cosa friki, Eurovisió. Sí. A partir d'aquell dia van dir, bueno, potser que frenem, perquè sí, ja ens hem passat de frenada, diguéssim, amb els Lordi que guanyin. Ah. I a partir d'aleshores ja es va tornar a normalitzar, dintre la normalitat aquesta d'Eurovisió, que ja va estar friki i bastant...
1: Jo recordo quan aquelles veus com la Nina que anava a cantar, allò sí que era una cançó, o la Celine Dion, i no aquestes collonades, home.
2: Home, no, clar, em vas a parar, els Lordi. Bueno, és igual, van guanyar. Sí. El cas és això, és fer molt soroll i tenir una cosa ben vistosa, i bé que ho van aconseguir. Va, passem a dijous, 21 de maig. L'any 94 va arribar, un 21 de maig, va arribar al número de la llista Billboard una banda de R&B, de soul, amb una versió de country. Atenció, perquè això és nou. Normalment, últimament el que hem vist és grups de country versionar coses de soul o de música negra, i aquí va passar al revés. Un grup de música negra, els All for One, van agafar una cançó d'un cantant de country, en John Michael Montgomery, i la van convertir en un número 1. La cançó es deia I Swear.
3: I swear.
1: Que maca.
2: Era aquest R&B pastelós que triomfava en aquella època, sí, l'any 94, però t'he preparat també, si vols, que també tens preparada la versió original?
1: A veure.
2: Doncs una mica per poder comparar.
1: A veure, un momentet.

0: El cas és que la cançó original del John Michael Montgomery va passar desapercebuda en el seu moment, quan la va publicar, i arrel de la versió que va fer els All for One i van triomfar, la van tornar a reeditar i després va tornar a triomfar l'original, diguéssim. S'ha entès, això?
1: Sí.
0: Vale.
1: Està bé la versió de...
0: Tant una com l'altra, sí. Doncs això se'n diu crossover, canviar una cançó d'estil i convertir-la en un èxit. Això va passar un 21 de maig de l'any 94. Passem a divendres, que serà 22 de maig. Un 22 de maig, mira, el mateix dia
1: que els
0: All for One, amb aquesta cançó, I Swear, arribaven al número 7 units, a Terrassa naixia en Damià Rodríguez, conegut artísticament com... Lil Dami.
1: No, espera, és que tinc un problema amb les reproduccions aquí, un momentet, espera, un momentet.
0: No es reprodueixes bé.
1: Ja el tinc.
0: Ara, Lil Dami.
2: Dami boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet allí volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident.
1: És de Terrassa, no?
0: Sí.
1: Deu viure per allà al costat del Don Càndido aquest,
0: Bueno, de fet és de Terrassa, però ara viu un altre lloc. Viu per aquí dalt, a Vacarisses, amb una casa per aquí dalt. Però sí, va néixer a Terrassa fa 32 anys. Per tant, si us el trobéssiu pel carrer...
1: Ara més a córrer. Ara més a córrer, sí que el trobaré. Jo sí que he d'anar a Vacarisses, home, no?
0: Feliciteu-lo, farà 32 anys el Lil Dami. De fet, ara, mira, aquest cap de setmana va estar presentant un espectacle que està portant per instituts i per estudiants de secundària del país al costat del seu soci, que és el senyor Chen, a banda del seu projecte musical, en té un de paral·lel on va als instituts a fer debat amb els estudiants, a fer una mica de xerrada i cantar també una mica de rap. Lil Dami, doncs, farà això, farà anys, en farà 32 aquest pròxim divendres. Passem a dissabte. Dissabte tenim l'agenda molt plena. Hi ha, per exemple, la gira dels 40 anys de Sopa de Cabra, que hauran inaugurat aquest cap de setmana passat amb dos concerts consecutius a la sala Razzmatazz. Doncs dissabte que ve estaran a Sant Feliu de Pallerols.
1: Home, a la Garrotxa.
0: Al Festival Ítaca, a Pals, hi haurà en Joan Miquel Oliver, que estarà presentant les cançons d'un disc que acaba de publicar fa molt pocs dies. Però jo vull destacar, també de dissabte, a la nostra agenda, un concert que té lloc dins del marc del Festival Recòndic, que és un festival que es porta a terme en poblacions petites del Pla de l'Estany, un festival molt maco, que jo recomano moltíssim, i que en aquesta ocasió anirà a Sant Miquel de Campmajor amb una banda osonenca que estarà estrenant un disc nou, que es diu L'Ai al Cor. La banda es diu Obeses.

0: Això li cantaran quan vingui el papa o només ho farà en Sergio Dalma?
1: Doncs no. Ah, sí, el Sergio Dalma
0: sí. L'Escolania de Montserrat i el Sergio Dalma cantaran a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys, una versió que va, una cançó que es veu que van cantar junts, i es veu que el Sant Pare es veu que és un gran fan d'en Sergio Dalma.
1: Sí. De fet, aquesta cançó, que m'ho estic inventant, m'ho imagino, eh? Aquesta cançó que dius que van cantar junts estava en un disc de la Marató.
0: Podria ser, Però es veu que el papa, allò de bailar pegados amb en Sergio Dalma, eh?
1: Sí. Que dolent.
0: Va, tira.
1: Doncs això, el sopa de... Ai, el sopa de cabra. Els obeses, que estaran a Camp Major, a Sant Miquel de Camp Major, amb les cançons, amb un disc que estarà acabat d'estrenar, i entre ells les cançons, aquesta versió del Virolai que hem punxat una miqueta. Això serà dissabte. Diumenge tinc una altra recomanació també d'agenda, en aquest cas, si voleu anar a veure, a celebrar i celebrar el 20è aniversari de l'Auditori de Girona. Es farà un concert de celebració que portarà al damunt de l'escenari de l'Auditori la Black Music Big Band, una formació també gironina, la Girona Jazz Project Sacseig, Masoni i una banda, un duet, de fet, de la Costa Brava, els Calavento.
2: Pau treballa i estudia, també té una família que veu només de tant en tant.
0: Això és una cançó dels Pets, no?
1: Sí, és que els Calavento és un grup que ha fet la seva carrera en castellà, bàsicament, i per tota Espanya. Però l'any passat van publicar un disc de versions on versionaven cançons que ells estimaven i van agafar aquesta cançó dels Pets i la van fer ells. És el que he triat avui per ambientar aquesta notícia d'agenda, que és diumenge 24 de maig, el 20 aniversari de l'Auditori de Girona, amb aquest festival, amb la Black Music Band, els Calavento, la Girona Jazz Project i Masoni. Diumenge a partir de les 6 de la tarda.
0: Molt bé, perfecte.
1: Dilluns serà 25 de maig. El 25 de maig de l'any 1977 es va estrenar una pel·lícula que s'arrossega i encara té cua fins ara. Es va estrenar Star Wars, amb aquesta banda sonora icònica de John Williams.
0: Que bona que és la banda sonora de... Va, que bo que és John Williams, eh?
1: Sí, senyor.
0: Per cert, és viu o mort?
1: John Williams, t'ho miro de seguida, eh?
0: Cada setmana tenim el mateix problema.
1: Bueno, però...
0: Jo diria que... No, tinc dubtes, eh? Tinc seriosos dubtes, eh? Jo diria que és viu, eh?
1: A veure, John Williams. John Williams. Tu què diries? Que és viu?
0: Sí.
1: És viu.
0: Molt bé.
1: Té 94 anys. Però està viu, és viu.
0: Molt bé, molt bé.
1: No sabem si està jubilat o encara... No crec que...
0: Home, està jubilat, home, no ho sé, què fa. Va, escolta, acabem, eh?
1: Acabem. I acabem dimarts que ve, que serà 26 de maig. L'any 2007 es va llançar el single de la Rihanna, que va ser un èxit internacional, que es deia Umbrella. Però, per promocionar-lo, la seva companyia de discos va regalar, atenció, 10.000 paraigües
0: carai.
1: Per promocionar el llançament... Sí, sí, no s'estan de res, els americans. 10.000 paraigües per promocionar la cançó Umbrella de la Rihanna. Va anar també aquesta campanya que després la pròpia marca de paraigües va fer una línia pròpia per Rihanna i així ja tot ja feien tot el pack sencer. Regalem paraigües per una banda i per l'altra doncs en fem uns perquè la gent els compri.
0: Juanito, fins dimarts que ve, eh?
1: Apple.

0: Mercury amb el The Great Pretender, el gran enganyifa, el, com seria, el gran, espera que ho tinc per aquí, el gran farsant, exacte, seria la traducció més acurada que no en sortia, el gran farsant. I parlant d'enganys i farsants, d'aquí uns moments anirem a Pineda, eh? Però abans recuperarem, després de la publicitat, aquest èxit. És de la Liz Stanfield. Tornem d'aquí uns moments.
1: De cap a cap.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el Lluç, la peça d'una a 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
9: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
10: Del 21 al 25 de maig, vine a gaudir de Pals, Vila Florida. Activitats per tota la família. Ruta guiada en bicicleta pels arrossars. Taller de cuina amb flors amb la xef Yolanda Bustos. Desfilada de moda, concert de Joan Miquel Oliver i molt més. Consulta tota la programació a pals.cat o l'oficina de turisme. Pals Vila Florida, del 21 al 25 de maig.
11: Hi ha un moment
12: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions
11: perquè saps que no ho entendràs,
12: perquè et canses d'esperar
11: i de no saber exactament què estàs pagant.
13: I si fos fàcil?
11: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades,
12: sense sorpreses.
11: Parles amb persones i saps en tot moment
12: què tens contractat.
11: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
14: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
15: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
16: més econòmic del que et penses
15: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
16: del nostre web,
15: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
16: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
15: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
17: Les tardes de Girona amb Joan.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: This is the right time, Liz Stanfield. This is the right time, el moment perfecte per viatjar.
1: Avui anem cap a...
0: Doncs mira, anem a Pineda de Mar. Tres quarts de cinc de la tarda, Ràdio Marina, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Capital. Un estudiant de Pineda de Mar i alumne de la Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat una reclamació patrimonial de més de 9.000 euros contra el Ministeri de Transports i la Generalitat de Catalunya pels perjudicis personals i emocionals que assegura haver patit a causa del funcionament de Rodalies. El cas ha guanyat ressò després que el jove, David Pujol, ho fes públic a la xarxa social X el passat 12 de maig. Un missatge que va generar nombroses reaccions i mostres de suport, especialment entre usuaris del Maresme. I aquests dies l'hem vista tot arreu. Els diaris, a la tele, no donen l'abast. Jo diria que és la persona més popular en aquests moments de Pineda de Mar. David Pujol, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Com estàs? Atabalat, no?
2: Sí, bueno, ara aquesta setmana ja millor, però la setmana passada una mica atabalat, entre molts mitjans, moltes coses.
0: Està bé. Escolta, digue'm la veritat. Quan arribes a la conclusió, David, que ja tens els allonsis plens de Rodalies i presentes aquesta reclamació patrimonial al Ministeri i a la Generalitat?
2: És una pregunta complicada, no? Perquè jo estic fart de Rodalies des del primer dia que els vaig agafar. Però vaig decidir posar aquesta reclamació en el moment en el que portava 33 escrites, 10 digitals i 3 a la Síndica de Greuges de reclamació.

0: informacions i veia que no servien de res i que les respostes que em donaven no eren suficientment justificades.
1: A veure, la cultura de la queixa és molt important. El que passa que molta gent no es queixa o es queixa i al final no rep cap resposta. Tu, de moment, no has rebut cap resposta ni del síndic, ni de la Renfe, ni de DIF, ni de la mare que ho va parir.
0: O sigui, respostes he rebut, el que no he rebut són respostes que em podia fer una persona. O sigui, la majoria de respostes són, d'acord, doncs aquest dia va haver-hi un retard, aquest dia vam suprimir tres trens perquè estem intentant millorar, però jo el que vull no és que intentin millorar, el que vull és que les coses funcionin i sobretot coses que es poden fer ja. O sigui, si jo un dia, i et dono un exemple, he estat una hora o dues hores tirat a una estació perquè no passava cap tren, jo el que vull saber és, en el moment en què passa la incidència, que em diguin, escolta, en dues hores no passarà cap tren. Com a mínim, no? És el mínim que podem demanar. I això ningú m'ha assegurat que ho facin en cap moment.
1: Perquè tu el fas servir normalment la línia R1 entre Pineda de Mar i la Universitat Autònoma, que em sembla que tardes unes dues hores quan amb un cotxe això són 40 minuts mal comptats.
0: Sí, de fet, trigo dues hores i mitja.
1: Collons.
0: Perquè primer de caminar a l'estació, clar, agafes el tren, és hora i pico, puc anar a Plaça Catalunya a agafar els ferrocarrils, que és un viatge que em triga molt de temps, i el que jo feia era baixar-me al Clot, canviar metro, anar a Fabra i Puig, i a Fabra i Puig agafar una altra línia que es diu R7, que ara mateix està tallada, que anava a l'Autònoma i trigava 19 minuts, si anava bé. En total, dues hores i poc, si tot et va bé, però en general tot va malament, llavors dues hores i mitja o molt més de normal.
1: David, digue'm la veritat, tot el que has fet fins ara ha estat iniciativa teva, assessorat per la teva família, no sé, per exemple, tens l'assessorament d'un advocat que t'ha ajudat a fer aquesta reclamació patrimonial? Explica'm una mica.
0: Doncs tot ha estat part meva, tot ha estat recerca meva, jo em vaig cansar molt, vaig veure que em feia tot molta ràbia, que havia patit molt i que ningú s'estava fent responsable i vaig buscar alguna forma, no?, de fer-los pagar, de que s'adonessin, de que els usuaris ens queixem, i vaig trobar això, però jo fent recerca de lleis, i la reclamació l'he posat jo mateix, sense consultar ningú. Ara, post-reclamació, molts advocats han contactat amb mi, m'han dit que la reclamació té recorregut, que està ben feta, tal, però en el moment de posar-la ho he fet tot jo sol.
1: En què et bases en aquesta reclamació? Veig que dius que t'ha afectat molt en la vida quotidiana. M'ho pots traduir, això, sisplau?
0: Clar, pensa, jo molts dies doncs arribava, feia el meu viatge amb l'R1, potser anava bé, potser no, arribava a l'altra estació i jo què sé, em suprimien un tren, dos trens, tres trens, I a mi això, no sé, a molta gent li afecta, hi ha gent que no li afecta tant, a mi això m'afecta moltíssim, d'acord? Jo, quan un tren no sortia, jo perdia mitja hora, jo no només perdia la mitja hora que ja arribava tard, sinó que perdia tot el dia, perquè estava tot el dia amb el cap, amb el tren, que havia anat tard, no m'ho podia treure del cap, perquè havia anat tard el tren, no? I no només perquè no havia aparegut el tren o havia anat tard, sinó perquè ningú havia estat capaç de dir-m'ho trucant al telèfon de Rodalies, parlant amb la gent de l'estació, o sigui, a ningú li importava, ni jo ni els usuaris de la línia. I a mi això m'afectava tot el dia, ho tenia sempre a sobre, després havia de tornar, i al final és un viatge que, com havia d'agafar dos trens, no? Pues estava tot el primer tren pensant què passarà quan agafi el segon tren. I una ansietat i un estrès que es va allargar pues, tots els dies que havia de fer servir el tren.
1: Clar, ansietat, salut mental, canvi de vida. Tot això ho has quantificat en 9.000 euros. Com es fa això de quantificar tots els perjudicis que t'ha provocat Rodalies amb una quantitat econòmica, que siguin 9.000, 9.000 o 8.500. Com es fa això?
0: Doncs, com són danys morals, és a dir, són danys que no estan barem, que no tenen un barem, perquè si et trenques una cama, doncs t'han de pagar una quantitat fixa. Però en aquest cas, no. Ha estat una quantitat una mica arbitrària, que he decidit perquè és una quantitat moderada, d'acord? Vol dir que podia haver demanat més, i no hauria estat una bogeria perquè li estic demanant a Renfe danys durant un any i mig de la meva vida. Vull dir, i danys molt seriosos. Llavors he demanat 4.500 en qüestió de salut mental, de tot aquest mal que he explicat, 2.500 en la qüestió de que m'han prohibit molts cops anar a estudiar, que al final és un dret constitucional, i 2.000 finals perquè m'han fet mudar-me i m'han fet canviar de residència. Jo sóc de Pineda i m'han fet anar-me a viure a Cerdanyola només perquè els seus trens no funcionen.
1: Ostres. Tens constància, David, arran del teu cas i d'haver-se fet públic a tots els mitjans de comunicació, que altra gent, que altres usuaris vulguin utilitzar la teva fórmula, entre cometes, per fer aquesta reclamació?
0: Doncs sí, sé d'usuaris que m'han escrit i que volen fer, volen posar una reclamació similar. En tot cas, jo estic completament d'acord, i però és molt complicat i s'ha de tenir tot molt, com dir-ho, molt imposat, no? Moltes reclamacions que ho argumentin, un informe de la psicòloga també tinc. Jo, hi ha molts usuaris que ho tenen, que tenen aquestes reclamacions a Renfe, que tenen aquests retards informatitzats i posats i els tenen tots ben... tenen proves. Llavors, així es pot fer, però és molt difícil i comporta molt de temps i al final no és gens fàcil arribar a fer el que jo he fet.
1: Molt bé. Explica'ns ara, el que has fet, quin és el procés que seguirà ara? Aquesta reclamació anirà a un jutjat? Com funciona?
0: Doncs aquesta reclamació va al Ministeri i a la Generalitat, tenen 6 mesos per respondre. Si no responen en 6 mesos, jo tinc, em sembla, 2 mesos, potser una mica menys, per anar a judici, d'acord? Per anar al Tribunal Contenciós. No vol dir que el judici es celebri en 2 mesos, vol dir que em donen data, que llavors em donaran una data que segurament seran 2, 3, 4 anys, i llavors se celebrarà i es veurà què passa.
1: Esperes que et responguin tant des del Ministeri com des de la Generalitat abans d'anar a la via judicial?
0: Doncs abans de tot el ressò dels mitjans, perquè no m'ho esperava pas, no esperava que em responguessin. Ara vull pensar que potser sí que tenen la decència de respondre a la reclamació. Encara així, no crec que responguin positivament, de fet, és gairebé impossible, perquè si pots no donar-li 9.000 euros a una persona i anar a judici i fer-lo esperar 2 o 3 anys per donar-li aquests 9.000 euros, doncs t'esperes, no? I ells no tenen cap problema perquè ells ja tenen advocats pagats. Llavors, és bastant obvi que em diran que no, si em responen.
1: Clar, perquè tu saps el precedent que crearies jurisprudència, no? O sigui, tu t'imagines ara que et donin 9.000 euros, vaja, a partir de demà tothom comença a fer reclamacions patrimonials, eh?
0: Exacte, exacte. Jo és el, a més, és el que espero que passi, no? Si d'aquí 2-3 anys, quan acabi el judici, em donen la raó i genera una jurisprudència, llavors els trens hauran de funcionar molt millor, o com a mínim la informació haurà de ser exacta perquè la gent no demani exactament el que jo demano.
1: Molt bé. Escolta, David, moltes gràcies per haver-nos atès, perquè sé que has estat molt ocupat els últims dies, i et desitjo tota la sort del món i que serveixi perquè d'una punyetera vegada Rodalies funcioni.
0: Moltes gràcies.
1: Apa, adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
1: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
0: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
1: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
0: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
1: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
0: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
2: Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.
3: Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de Dazón. I a més, durant un temps limitat, emporta't una Smart TV TCL 55 polzades i estalvia't fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
4: Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Mont-ras ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Mont-ras. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
5: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
6: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
5: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
6: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
5: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
7: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
9: De cap a cap, amb Joan Bosch.
10: Cinc i quatre minuts a Ràdio Marina 100.3, 96.2, Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Capital 95.6. D'aquí uns moments arribaran els inversemblants consells, diria jo, de la Lola, de la nostra estimada Lola. També tindrem opinions dels nostres oients arran del cas que ens ha explicat el David de Pineda de Mar. Quan us heu sentit enganyats o estafats? Ens ho explicareu? Serveixen missatges de text, de veu o trucades en directe.

0: De cap a cap, visca la tarda.
1: Els consells de la Lola.
2: La Lola Sanz.
3: Hola, què tal?
2: Com estàs?
3: Això, molt bé, això ja comença a ser el consultorio no de la senyora Francis, sinó de la senyorita Pepis.
2: Ostres, sí. A veure, fes-me memòria. Sí. Qui era la Pepis? La senyorita Pepis què feia?
3: Era una
2: nina, no?
3: Era una nina, però és rotllo tipus... Sí, una nina que la maquillaves i li posaves coses al pelo i coses d'estes, però això és de fa temps, eh?
2: Una pregunta escatològica.
3: Sí, digues.
2: Les nines avui dia ja fan caca?
3: Hòstia, no, això no ho sé, jo vull dir... Pipí en feien perquè portaves el botó. T'estem parlant dels anys 80, eh?
2: Bueno, posaves una bosseta i posaves aigua de bitxí i després...
3: Sí, pipí sí, però... Oh. Caca?
2: No ho sé. Bueno, és igual.
3: No ho sé.
2: Escolta...
3: sempre parlem d'aquestes coses.
2: Perquè som com som.
3: Perquè som catalans. Escolta'm una cosa, aviam.
2: Digue'm.
3: Jo és que de debò, és que em passa cada cosa i a més em passa els dimarts, justament.
2: Ai, senyor. Què t'ha passat avui?
3: Avui m'he llevat amb una idea creativa, val? I llavors he decidit... Vale. A veure, al matí estava perdent el temps. I dic, vaig a fer-me metges. Saps els metges?
2: Metges als cabells.
3: Metges als cabells.
2: Clar, jo no en tinc de cabells, jo no em puc de fer ni...
3: No, ja ho sé, per això ja ho sé, però com que la majoria... Bueno, mira, com que un 50% de l'audiència sap de què parlo i l'altre, doncs...
2: Molt bé.
3: Allò, és igual, on hi hagi pèl pot haver-hi metges.
2: I alegria, sí. M'entens?
3: Pèl i alegria i metges. Doncs allò que és allò que et poses al cabell, que et fas de metges, vol dir que et decolores el cabell, saps? Allò per trossets, no? Bueno, doncs això... Per fer-ho bé has d'anar a una perruqueria, però què passa? Que jo, quan em ve la flapa de fer-me alguna cosa al cabell, doncs m'ho faig això, sense solta ni volta. Primer consell i vàlid, aneu a la perruqueria, no feu coses rares a casa. Però si les feu, com és el cas meu, que avui he provat de fer-me unes metges, què ha passat? Que m'ha quedat el cabell com un xiclet. Tina, quan dic xiclet vol dir que tu agafaves el cabell i feies, estiraves com si fos una goma elàstica i feies, estirava i quedava tot com embolicadot, com si fos palla, però palla rebregada, saps?
2: Però què has fet?
3: Bueno, com si fos un palillo, no ho sé què he fet, doncs que m'he posat allò, quatre metges, amb el decolorant i ha quedat així. I aleshores què he fet? Me n'he anat al costat de casa, que hi ha una botiga especialitzada en coses de cabell, i m'ha dit, per l'amor de Déu, què has fet? I la noia molt amable m'ha donat un consell que us dono ara, i us, d'allò, quan tingueu el cabell xiclós, de processos químics, tu, vinagre de poma, super bé. Sí. A més, el vinagre te'l poses allò, la meitat de vinagre i meitat d'aigua. Aleshores ho poses allà al cabell, en el cas que has de fer una salvació del cabell perquè tens xiclós o perquè hi has fet alguna altra animalada, automàticament el cabell ha començat a tenir aquella cosa normal, meravellós, però és que a més, no cal que et facis coses rares al cabell, sinó que dius... A l'última esbandada, m'ha explicat aquesta noia, i és veritat, a l'última esbandada de quan te rentes el cap, allò que dius, l'has de fer amb aigua freda i vinagre, i et queda brillant, tu. Meravellós. De debò, o sigui, dic, ja tinc secció per avui.
2: Sí, no, escolta, a veure, ja té dallonsis, per no dir collons, que en una botiga de productes d'estètica i de cabells podria ser el supermercat, o sigui, poden tenir ampolles d'oli, vinagre de poma, vinagre de mon... Perquè, clar...
3: Total. No, a veure, no t'ho perdis, que després he començat a investigar per internet i hi ha cosmètica a base de vinagre, existeix. Ostres. I que val una pasta, que lo flipes, que dius, agafa el vinagre de casa, per l'amor de Déu, i fes-ho. Amb cordura, però, m'ha dit la noia, amb cordura, això que vol dir que no ho facis cada dia, però un cop a la setmana sí. I és més, després la noia va i em diu, i això també és perquè quedi el cabell més suau, oli de coco.
2: Oli de coco.
3: O oli d'oliva.
2: Vale. Perfecte.
3: Una miqueta de... Això sí, oli de coco, però aleshores ho has de tenir el cabell embadurnat amb oli de coco una estona llarga i te l'has de tornar a esbandir. Perquè si no surts greixosa i sembla que tinguis allò que faci 40 anys que no t'hagis rentat.
2: I t'ha anat bé, si tu, el que t'has recomanat o què?
3: Oh, i tant, que m'ha anat bé. Sí. He recuperat allò que tan xiclós ja tenia el cabell bé, o sigui, una cosa meravellosa.
2: Nena, ho veus, que bé.
3: Mira, mira, és que tens consells, que digui que escolta'm.
2: Molt bé, molt bé. Doncs escolta.
3: Mira, veus quina cosa? Doncs amb aquestes coses.
2: Molt bé. Escolta, llàstima, mira, ara tinc ràbia de no tenir cabells perquè m'agradaria provar-ho. Però escolta, algun dia que en tingui ja ho provaré.
3: Però has de provar. Escolta'm, però tu tens cabells en deus tenir per altres puestos.
2: Sí, però què vols que em posi? Vinagre a les parts íntimes perquè em piqui? Tu també?
3: No, home, no. Jo, no, home, no. Dic
2: a
3: la xella. Això, a la xella. Perquè et dic una cosa, clar, el vinagre, a banda que té molts usos,
2: sí,
3: i que això, molt d'allò... No, però si tu et rentes, per exemple, alguna cosa amb lleixiu, o d'allò... No, home, no, rentes, jo que sé, qualsevol cosa, i et queden les mans pringoses i oloroses de lleixiu, ho contrastes amb vinagre.
2: Molt
3: perquè
2: bé.
3: Què passa amb el vinagre? Que equilibra el pH, l'acidesa del cabell.
2: Moltes gràcies,
3: i
2: senyora.
3: Oi, em talla, aquest
2: home. Home, clar, em vas a parar, que vas a fotre vinagre. Apa, adéu, que vagi
3: adéu.
2: Bé. Adéu.
3: Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Quan us heu sentit estafats o enganyats per última vegada? Ens ho expliqueu en aquest telèfon. Ja hem parlat amb el David de Pineda de Mar, que s'ha sentit estafat i enganyat per Rodalies durant molts anys i ha posat una demanda tant al Ministeri com la Generalitat, valorada amb 9.000 euros pels danys i perjudicis, sobretot danys psicològics, que li ha provocat tot aquest desgavell. En Xevi de Torroella diu: ahir mateix em vaig sentir ben enganyat quan vaig comprar unes anxoves al mercat pensant que eren de l'Escala i després vaig veure que eren de Cantàbria. No és que fossin dolentes, però quan et venen producte de proximitat esperes que sigui de debò. La Marta de Santa Coloma de Farners diu: quan vaig reservar una casa rural per internet semblava espectacular. Piscina enorme, jardí privat i vistes precioses. Quan hi vam arribar, la piscina era inflable. Hòstia. I el jardí era compartit amb tres famílies més. Ens ho vam acabar prenent amb humor, però la decepció va ser més important. I un missatge de veu d'un oient que ens escolta a través de Ràdio Marina des de Vidreres. A veure què diu.
2: Buenas tardes a todos.
1: Hola.
2: Hablando de engaños, yo creo que a todos nos ha pasado por lo menos una vez o más de una vez en la vida que alguien nos engañe. Pero yo os quiero contar un caso que a mí me ha cambiado la vida. Resulta que hace unos 12 años atrás, después de varias discusiones con los vecinos y mala convivencia, mi vecina se autolesionó y me denunció a mí.
1: Coño.
2: Y yo pasé 3 días detenido en los calabozos, acusado de un delito de intento de asesinato, sin haberla tocado siquiera. Pero después de todo esto, como consecuencia, digamos, he tenido que dejar el piso donde vivía, cambiar de residencia. Y después de todo esto, yo creo que estoy mucho mejor ahora que donde estaba antes. Gracias a todos. TJ de Vidreres.
1: Ostres, Déu-n'hi-do, quina història. Mare meva, no m'ho esperava. En fi, 4 minuts, 6:15.

0: Sun Street, Katrina and the Waves. 6:03. Després l'escoltem, és el tema de Jacksons, que la podrien traduir com fota-li la culpa al boogie. Blaming on the boogie. Per cert, li hem de fotre la culpa a les temperatures, que en dos dies oscil·laran 10 graus. Dijous, a partir de dijous, 28 graus de mitjana. Déu-n'hi-do quin temps, com canvien les coses. Au, va, que tornem després de la publi.
1: De cap a cap.
2: Dissabte 23 toca una doble o potser triple final. Final de temporada, final de lliga, i ja veurem si final d'etapa. Però la bona notícia és que el Girona encara depèn de si mateix per poder quedar-se a primera. Ho viurem amb l'ai al cor, els punys apretats i el culet també apretat. Però ho viurem a dia de partit. Dissabte, 23 de maig a les 9 del vespre, Girona, Elx. Escolta la transmissió de dia de partit des de mitja hora abans amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. 23 de maig, últim partit de temporada, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
3: Tens calefacció de gasoil a la casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
6: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro. Dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
9: més econòmic del que et penses
8: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 972 313 702.
1: L'última vegada que us heu sentit estafats / enganyats. Albert de Lloret, el cop que m'he sentit més estafat va ser quan tenia 18 anys, amb el carnet acabat de treure, i vaig decidir comprar un cotxe de segona mà. Em pensava que havia trobat una ganga baratíssim i gairebé nou. Ai, que m'ho veig a venir. Només et diré que vaig acabar pagant el triple en reparacions del que em va costar el cotxe, i em va durar només 2 anys. La Montse és de Salt. Mira, ara tenim una trucada en espera, que és de Salt. A veure què li passa a la Montse. Diu, el pitjor va ser amb una companyia telefònica. Em van prometre una oferta per sempre i al cap de 3 mesos la factura havia pujat gairebé el doble. Entre trucades i reclamacions vaig acabar canviant de companyia. Aquell dia sí que vaig pensar que t'intenten colar de tot. I de moment acabo amb en Ricard des de Palafolls. Diu, vaig anar a un restaurant que anunciava paella casolana autèntica i ens van servir un arròs que semblava fet a correcuita i amb 4 muscos comptats. El cambrer encara ens va dir que era estil modern. Ens vam sentir més estafats que alimentats. Hola Xavi, Sal, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Bé.
1: Què? Ja sents com estafen el personal, no?
2: Sí, me sento identificat amb tots els que has fet el resum.
1: A veure...
2: I puc ficar detalls i tot.
1: Explica.
2: Sí, el primer del cotxe. Ara la nena el desembre va fer... Bueno, es va treure el carnet de conduir i vam trobar una ganga, també. Vam trobar un Golf, un Polo de l'any no sé què, bueno, per uns 4.000 euros així.
1: Sí.
2: I bueno, el dia que el anàvem a veure se me va ocórrer preguntar-li a un meu amic que és mosso, a veure si tenia alguna informació, i aquell cotxe havia tingut de tot, accidents, tenia el quilometratge retocat, bueno, la ITV no quadrava. Aquesta per una banda.
1: Sí.
2: Després, has dit lo del telèfon, telèfon, avui tinc... No per aquesta via, però per una altra. Avui m'han trucat 3 vegades a Mozambique. Sí, jo no sé...
1: Què vols anar de vacances a Mozambique?
2: No, jo crec que dec tenir algun familiar allà que s'ha mort i alguna herència o... Doncs, Déu-n'hi-do.
1: I ara fa por... Perdona, però què volien aquests de Mozambique?
2: No, si no els hi agafo el telèfon, només faltaria. O sigui, l'estafa ve per aquí.
1: Però...
2: O sigui, sentir-te estafat és diferent, de que t'estafin. Però sentir-te estafat és tota la vida.
1: Escolta una cosa, sí. No sé si et passa... No sé si tens iPhone o tens Android. Sí. Què tens tu?
2: iPhone.
1: Molt bé. Doncs ara el meu em fa una cosa que últimament no em passava i m'agradaria saber, mira, és una pregunta que llanço als oients que tinguin el sistema Android com el iOS. Rebo un número estrany que normalment comença per 9, 0 i pico i em posa

0: Entre parèntesis, de vegades des del lloc on s'efectua la trucada a Sevilla, Madrid o tal i qual,
1: sí, sí,
0: però entre parèntesis sí. Posa possible fraude.
1: Possible spam o fraude, sí, sí, correcte.
0: Et surt a tu també?
1: Sí, sí, i a més també surt com a... si deixen un missatge et surt transcrit a la pantalla el que està dient per si el vols agafar o no. Però bueno, també t'he dit que hi ha moltes empreses que això s'ho passen pel forro i aquests de Moçambique, per dir alguna cosa, no sé pas com s'ho fan, perquè més spam que això...
0: Home, clar. Però a més, et posa que et truquen des de Moçambique.
1: És impressionant. Tres vegades ho han provat avui.
0: Sí.
1: I allò que poses a eliminar i
0: no hi ha manera.
1: I denunciar. I saps? I què va, no hi ha manera.
0: Xavi, hi ha una cosa que... Ja veus que a mi em passa molt poc ara, de veritat. Saps què vaig fer? Apuntar-me a la llista Robinson. Saps què és?
1: Bueno, sí, fa anys que sí que he apuntat. No hi ha maneres.
0: Ah, no, a mi em funciona força, eh?
1: Sí, no, és igual, però els hi és igual aquesta gent. Aquests que et truquen de
0: Moçambic.
1: De la llum. No, sí, els de Moçambic o els de la llum, que sóc de... Jo dic, escolta, que no em podeu trucar. Diu, és igual, diu, perquè tu has en alguna pàgina web o on sigui, has acceptat les caixers o has acceptat alguna cosa que tu no saps i tenen dret a trucar-te amb les cookies i tot això. Al final, ja en saben, has de ser més intel·ligents.
0: Algun altre cas d'estafa o d'engany?
1: Bueno, em vaig sentir estafat una vegada en un bar d'aquí de Girona, després d'un dia de feina que teníem, bueno, amb els companys de feina, un dia de saturació, vam anar a un bar que tenim al cantó i estàvem fent unes tapes i vam demanar, no sé si us sona, ara és molt famós el cachopo.
0: Que és allò rebossat carn de...
1: La carn empanada amb formatge i se suposa que pernil d'algú. Bueno, clar, doncs érem tres a l'hora de dinar i estàvem fent una mica de tapes. I vam veure el cachopo i vam veure un cachopo que marcava 22 euros i mig. I jo dic, ole, a veure, aquí podem dinar tots tres, no?
0: Ha de ser molt bo.
1: I ha de ser boníssim, sí, sí. Doncs aquell cachopo feia un pam. Vale? I estava sucarrimat i allà, t'ho juro que ens van quedar amb una cara que allà sí que em vaig sentir estafat, però estafat.
0: Molt bé, Xavi.
1: Molt bé.
0: Molta sort a la vida.
1: Igualment.
0: Adeu.
1: A tots. Va.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que la policia local de Castelló d'Empúries ha detingut a un home de 57 anys per agredir la seva parella i la seva filla en un domicili a Empúria Brava. Els fets van passar diumenge al vespre al sector Montseny. La policia va rebre l'avís d'una possible agressió i en arribar al lloc van localitzar diverses persones. Van observar també indicis d'una situació violenta i van detenir finalment a un home com a presumpte autor d'un delicte de violència domèstica. I les exportacions gironines han caigut un 5,2% durant el primer trimestre del 2026, empeses pel descens de les càrnies. Segons l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, entre el gener i el març, les empreses de la demarcació han fet vendes a l'exterior per un valor de 2.041 milions d'euros. D'entre tots els sectors, aquell que té un descens més acusat és l'agroalimentari, perquè les seves exportacions han arribat a baixar fins a un 12%, sobretot en el cas de les càrnies, que ha notat i molt l'impacte dels aranzels de la Xina. En paral·lel al sector químic, un dels altres considerats motors a l'exterior, també va de baixa. Entre gener i març, les seves empreses han venut un 8% menys a l'estranger en comparació amb el 2025. I l'Hospital Trueta de Girona ha impulsat la campanya Tots Junts, un mateix batec, per renovar la unitat de cures crítiques cardiològiques que hi ha al centre gironí. El projecte preveu reforçar l'atenció a pacients amb patologies cardiovasculars d'alta complexitat i té un gran impacte a la regió sanitària de Girona. La intenció és remodelar integralment tota la unitat amb uns boxs més amplis, nous sistemes de control i monitoratge i també es preveuen millores en ergonomia i comoditat per als pacients, familiars i professionals. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Si vols ser la compra bé,
4: vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el Lluç, la peça d'un a 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
6: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
7: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
6: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
7: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
8: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
9: De cap a cap, amb Joan Bosch.
10: De cap a les 7 de la tarda, són les 6 i 4 minuts, Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Marina 100.3, 96.2.
11: 972, 313, 702.
10: El gran tema de debat tota aquesta tarda és si us heu sentit enganyats alguna vegada o estafats. Hem estat parlant al principi del programa amb en David de Pineda, un noi que ha reclamat al Ministeri de Transportes i a la Generalitat amb 9.000 euros... pels danys psicològics i de la seva vida que li ha provocat el mal funcionament de Rodalies. És tot un procés molt llarg, ja porta molts anys acumulant informació i dades per haver presentat aquesta denúncia, a veure si té recurs. Tenen 2 mesos les dues administracions, tant l'estatal com la catalana, per contestar, i si no, serà via judicial. I a veure si crea jurisprudència amb aquests 9.000 euros que demana a Rodalies.

0: Martí Seguer.
1: De Can Seguer de tota la vida.
2: Sí, exacte.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Bé, la setmana que comencem... Bé, no, comencem, avui és dimarts ja. Sí. Jo, és que passa... Avui dia...
2: Passa el temps volant, eh?
1: El temps passa volant. Sí, sí. I a més o menys, d'aquí a 4 dies ja comencen les vacances d'agost i de juliol.
2: Home, sí, sí.
1: Ho veus, que bé. Escolta, tu, a veure, parlem d'una cosa que l'altre dia ho estava comentant en el programa. No diré el nom. Una presentadora de TV3 es va enganxar a TikTok i va haver d'anar a tractament psicològic. O sigui, li van detectar que estava enganxada a TikTok. I ara se l'ha... Ja no el té en el mòbil i tota la història. Sí. Dic això perquè em sembla que em vols començar parlant de TikTok, que vol entrar en el ple sector dels viatges.
2: Clar.
1: Sí, éramos pocos y parió la abuela, no et fot?
2: Exacte, sí, sí, sí. Doncs mira, TikTok ha anunciat el llançament de TikTok Go.
1: Olé.
2: Una nova funció que permetrà, de moment està disponible només als Estats Units, reservar hotels, atraccions, tours i serveis locals diferents des de la mateixa aplicació.
1: Per exemple, atraccions com, per exemple, jo que sé, els cotxes, autos de xoc, els cavallitos, tot això, o no?
2: No, no, no. Coses que veiem per TikTok. Els típics vídeos de "te enseño los sitios más bonitos de la Costa Brava".
1: Perfecte, perfecte. Molt bé.
2: Doncs molt, hi haurà un link allà i els vídeos patrocinats doncs podran anar directament al lloc. Vale?
1: Ah, sí.
2: La idea és integrar això, les reserves dins dels espais on els usuaris ja descobreixen els continguts, els vídeos, les cerques, les aplicacions, les ubicacions. Això vol dir que una persona pot veure un vídeo sobre un hotel, un restaurant, una activitat o una experiència, consultar-ne els detalls, veure la disponibilitat i inclús des d'allà mateix podrà fer en pocs passos
1: la reserva.
2: Mira que bé. Per posar en marxa aquest servei, la plataforma ja treballa amb diverses agències de viatges, com són Booking, Experia, Trip.com o altres, també està obrint el mercat. La companyia presenta aquesta novetat com una manera de connectar el moment d'inspiració amb l'acció o la compra o la reserva, i això, amb TikTok Go, l'empresa això vol convertir aquest descobriment en una eina directa per als negocis locals, empreses del sector turístic. L'objectiu és això, facilitar que hotels, guies, restaurants i serveis vinculats al turisme arribin a aquestes noves audiències més joves.
1: És que ho farà de tot. L'altre dia, sense anar més lluny, saps que, n'hem parlat moltes vegades, que pots comprar moltes coses a través de TikTok.
2: Ja,
1: L'altre dia hi havia una dona des de, jo que sé, des de El Salvador o vés a saber de quin país, i estava venent calçotets i braguetes per TikTok.
2: Sí, bueno, i surt el link allà
1: i et diu,
2: pinxa aquí.
1: Sí,
2: que...
1: sí, anava ensenyant la qualitat de les calcetes i dels boxers.
2: És la nova teletenda.
1: Jo vaig estar a punt de comprar-me'n un. El que passa que vaig pensar... Continuem.
2: Vindran de lluny.
1: Continuem. A veure, presentador, sóc jo aquest. Sí, és que ens ho preparem molt bé.
2: Home, clar.
1: Clar, un bon guió.
2: Home.
1: Sí, és la millor improvisació. Parlem ara d'energia renovable, perquè a les Canàries s'està provant una tecnologia que vol aprofitar la temperatura del mar per generar electricitat.
2: Doncs sí, sí, a la plataforma oceànica de les Canàries, coneguda com a Plocan, s'està provant un sistema innovador per generar electricitat a partir de la diferència de temperatura entre l'aigua superficial del mar i l'aigua de les profunditats. La tecnologia parteix d'un principi senzill d'explicar. A la superfície, l'aigua del mar és més càlida, a molta profunditat, en canvi, és més freda, i aquesta diferència de temperatura es pot utilitzar per produir aquesta energia. El sistema fa servir aigua calenta de la superfície per escalfar un líquid especial que bull a baixa temperatura, i quan aquest líquid es converteix en vapor, empeny una turbina, i quan la turbina gira genera aquesta electricitat. Després el procés continua gràcies a l'aigua freda de les profunditats, que serveix per refredar-ne aquest vapor i tornar-lo a convertir en líquid per tornar a fer aquest procés, aquest cicle, diguéssim.
1: Carai.
2: Aquesta tecnologia ja s'havia provat en instal·lacions terrestres, però el problema important és anar a buscar aquesta aigua freda a les profunditats del mar, per tant una instal·lació molt costosa amb canonades, i ara el que s'està treballant és un prototip flotant que es pugui instal·lar directament al mar, i això permetria reduir les necessitats de grans infraestructures a terra i fer que el sistema fos més modular i més econòmic. Un dels avantatges que destaca la companyia és que aquesta font d'energia podria funcionar les 24 hores del dia, a diferència de l'energia solar o de l'eòlica, que depèn del vent o del sol i de la temperatura. Per tant, una producció contínua. La companyia també defensa que l'impacte ambiental seria reduït perquè aquestes plataformes ocupen poc espai, serien silencioses i no gastarien, no farien emissions de carboni durant aquesta operació.
1: Molt bé, Martí, fem una pausa, una mica de música i tornem. Fins ara.
2: Va.

0: Va, seguim parlant de noves tecnologies i ara una cosa que afecta els més petits. Parlem d'intel·ligència artificial, Sí. Però amb una mirada centrada als infants i en els vídeos generats per la intel·ligència artificial. Martí.
1: Doncs sí, cada vegada hi ha més vídeos generats amb intel·ligència artificial i pensats per a aquest públic infantil en plataformes com YouTube, TikTok o Instagram. Són continguts fàcils i ràpids de crear i això fa que es puguin produir de manera massiva. El problema és que molts d'aquests vídeos presenten errors visuals, situacions incoherents i escenes que trenquen les regles bàsiques d'aquesta realitat. Per exemple, animals que neixen d'un ou quan no són ovípars, objectes que apareixen i desapareixen sense cap explicació, pilotes que es mouen de manera antinatural o animals realistes que fan moviments impossibles, per exemple, vaques que volen, per exemple. Aquest fenomen és relativament recent, perquè fins fa poc no era tan senzill generar aquests vídeos. Ara, però, les eines disponibles ens permeten crear molts d'aquests continguts en molt poc temps i això ha fet aparèixer comptes que publiquen desenes i milers de vídeos sovint amb l'objectiu d'aconseguir visualitzacions i monetitzacions sense més. Diversos especialistes han començat a alertar sobre aquest impacte que tenen aquests continguts en els infants, els més petits. Encara no hi ha estudis concloents, però sí advertiments sobre com poden interferir en el seu desenvolupament cognitiu, especialment en aquestes edats petites en què els nens estan aprenent com funciona el món.
0: Que maco això. Que gent que està aprenent com funciona el món, els nens, està molt bé això.
1: Clar, sí. És que els estem ensenyant una realitat que no existeix i que encara no poden entendre, no? Per això, organitzacions com la ONG Fairplay demanen a YouTube, a Google, que retiri aquests continguts de YouTube Kids, que és una plataforma especialment per ells, perquè no mostri aquests vídeos. Una de les preocupacions també és la confusió, això, aquesta confusió que els hi creem entre la realitat i la ficció. Perquè això, estan això, construint el seu món, sí. La recomanació, doncs, dels especialistes és reduir aquesta exposició a les pantalles en infants petits i quan se'ls permeti mirar algun vídeo, fer-ho acompanyats d'un adult. I això també els permet saber què està veient, contextualitzar-ho si surten coses estranyes i també evitar que l'algoritme encadeni un vídeo rere l'altre sense cap mena de control, perquè igual que ens afecta a nosaltres aquest algoritme que ens provoca addicció, clar, en els nens petits,
0: encara
1: òbviament
0: més, encara més, i no tenen la capacitat de controlar-ho.
1: No.
0: Si ja tenim problemes nosaltres per controlar, ja parlava abans del cas d'aquesta periodista de TV3 que es va enganxar a TikTok, doncs imagina't un nen.
1: Sí.
0: Escolta, va, ràpidament, acabem parlant de Catalunya i la seva aposta pels centres de dades.
1: Doncs sí, Catalunya està impulsant una estratègia per consolidar-se com un hub de digital al sud d'Europa, amb un total de 26 projectes potencialment de centres de dades i de definició de 7 pols en aquest territori, que és Catalunya. Aquesta iniciativa busca reforçar la competitivitat i la sobirania tecnològica de Catalunya, disposar d'una quinzena de centres operatius, però es preveu un creixement significatiu en els pròxims anys, impulsat especialment per aquesta demanda associada a la intel·ligència artificial. Els 7 pols territorials identificats inclouen zones com el Parc de l'Alba, el Barcelonès, Tarragona, Lleida, l'Anoia i les Terres de l'Ebre. Aquests espais s'han seleccionat en funció de factors com la disponibilitat del sol, la capacitat energètica i la seva connectivitat. I una de les novetats és la creació d'un sistema de gestió que coordina i que facilitarà la tramitació d'aquests projectes i l'accés a aquests recursos que són necessaris. Els centres hauran de complir requisits estrictament en termes d'impacte econòmic, sostenibilitat i creació d'ocupació, i aquest desenvolupament forma part d'una estratègia més àmplia per posicionar Catalunya com un node digital clau a nivell internacional, aprofitant també la seva connexió amb els cables submarins recentment estrenats aquí a Barcelona, també.
0: Bueno, una gentada passant cables per sota l'aigua, increïbles, eh?
1: Te'n faries creus?
0: No, és una això és pregunta de nit dels ignorants. Com collons passen els cables de Galícia fins a Estats Units? Qui els passa? Com ho fan, amb una màquina?
1: Amb uns barcos.
0: Ah, uns barcos.
1: Sí, són uns tubs molt grossos.
0: Jo pensava que hi havia bussejadors tipus llobarro, que anaven... Ah, no, vale.
1: No, hi ha uns barcos molt grans, i cada 50 quilòmetres posen com una balisa i els van deixant caure.
0: Sí. Molt bé, fins que una balena se'n fot el cable i queda enrampada.
1: Que no, que és molt gruixut. Tot i que a vegades... pateixen atacs, aquests cables, però són més humans que d'animals.
2: Sí, sí. Adéu.

0: Dos quarts de set i quatre minuts. D'aquesta cançó fa 40 anys. Banda sonora de la pel·lícula Top Gun, que aquests dies està commemorant l'aniversari. És un tema de Berlín que recuperarem d'aquí a 4 minuts, després de la publi.
1: De cap a cap.
2: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
10: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
9: Quins tractaments fan?
10: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
11: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
12: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972-850155 o entra a nimbustelecom.cat.
13: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
14: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: Expliqueu-nos quan us heu sentit estafats o enganyats per última vegada. La Sílvia Zacalella diu: un cop vaig comprar roba per internet i la talla no tenia res a veure amb les fotos. El vestit semblava elegantíssim a la model i a mi em quedava diu, com una funda de sofà. Des d'aleshores només compro si hi ha opinions de gent real. Com tot de comprar roba per internet, Sílvia de Calella. A veure, la Marta és de Palafrugell. Diu, jo em vaig sentir bastant estafada amb una compra online d'un electrodomèstic. A la web semblava una cosa i quan va arribar era molt pitjor del que anunciaven. A més, per tornar-ho em van posar moltes traves. Jordi de Figueres diu, amb el tema de Rodalies de Catalunya m'he sentit enganyat més d'una vegada, mira, igual que en David de Pineda. Retards constants, informació confusa i serveis que no funcionen bé. Pagues un abonament i després no tens garanties de res. Entenc que hi hagi incidències puntuals, però hi ha dies que és desesperant. Al final acabes arribant tard i ni

0: Ningú et compensa res. I acabo amb la Sílvia de Blanes, diu: jo em vaig sentir enganyada amb una companyia telefònica. Em van prometre un preu i després la factura era molt més alta. I al costat de Blanes hi ha Lloret, i a Lloret hi ha la Montse. Hola, Montse.
1: Hola, bona.
0: Què tal?
1: Bona tarda.
0: T'han estafat? T'han estafat o enganyat alguna vegada?
1: Mira, jo crec que constantment es estafen. Com diuen, com tothom que ha trucat un tema menjar, en tema compres que després no té res a veure el que t'ofereixen en la realitat, en fi, però realment estafes a mi personalment, eh? Sí. quasi ens estafen telefònicament a la mare, que diguem, la gent gran agafa el telèfon, no s'entera, no?
0: Perdó, no t'he entès, Montse, perquè s'ha tallat. Dius que han intentat estafar telefònicament a la teva mare?
1: Sí. Per sort, no... Ella no va saber com respondre i va penjar.
0: Sí.
1: Va penjar. Però sí, era una estafa en tota regla per telèfon i perquè la dona no va saber dir-li el DNI perquè
0: és gran, ostres.
1: I no se'n recordava del seu DNI, sinó, bueno, sí, ja tenien, fin, totes les dades que li interessava, saps?
0: O sigui, la teva mare va estar a punt de donar-los fins i tot el DNI.
1: Sí, convençuda que era el seu banc.
0: Me cago en les...
1: Això és el que emprenya, vull dir, clar, els estafadors diuen d'això, evidentment, no? Però dius, ostres, la persona que està a l'altre cantó és una persona vulnerable, que no saben, i més gent gran, que no saben de la realitat del dia a dia, no? Tot és digital, tot és informàtic, en fi.
0: Quina ràbia al comprovar aquestes estafes i sobretot aprofitar-se de la vulnerabilitat de les persones, grans.
1: I després, no cal tampoc que sigui aquestes empreses que són... No, el banc mateix, oferir-li un producte a una persona de 80 i pico anys, oferir-li un producte, treu-li del banc, no sé si van ser 18.000 euros... Per un fons de no sé quants, no, mare no s'entera de res. I clar, després quan m'ho va dir, dic que no, tu no vols fer aquesta operació financera, mama, si tu no hi entens. No, si la unió del banc m'ho va demanar. Sort que després se'n van donar compte i ens ho van tornar.
0: Però
1: el mateix banc,
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ostres, un moment. O sigui, truquen per telèfon a la teva mare i li demanen que faci una transferència perquè aquells diners tindran més rendibilitat?
1: Fondos del Estado, saps? Coses d'aquestes. Vale? I clar, ell no hi entén. Sí, home, perquè te donen rendibilitat i ell no hi entén. I llavors van dir, bueno, pues si me donen rentabilitat, doncs venga. Ell no es pensava que fos un moviment de diners. Saps?
0: I us el van tornar, els van tornar.
1: Sí, home, clar, ara m'anava a dir, perdona, aquesta persona no sap ni el dia que viu, que no veu, que és gran. I llavors, a vegades dius, no cal que sigui una estafa allò predimitada, saps? Sinó que t'ofereixen productes, tu els acceptes i vinga, saps?
0: En fi.
1: Les conseqüències, no sé, això sí que sap greu, saps?
0: I tant. Montse de Roses, de Lloret de Mar, moltes gràcies. Una abraçada.
1: Vale, molt bé.
0: Adéu.

0: Família, marxem. Falten 5 minuts per les 7 de la tarda i demà tornem, eh?
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Ràdio Capital, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Marina. Fins demà a les 4. Adéu-siau.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca. L'estiu comença aquí.
6: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
7: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
8: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
12: d'assassinat. Entitats com el Grup Tenis La Bisbal i el Camp.
11: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
13: a Castell de Calonja ha estrenat una doble exposició.
14: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
15: Avui una jornada plenament assolellada.
16: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
17: Ràdio Capital.
16: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
1: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, talles gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el Lluç, la peça d'un a 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
7: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
8: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
2: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
3: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
2: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
3: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
2: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
4: Òptica Gràcia, ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
6: Sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
5: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
7: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
8: No, por favor, no, por favor.
5: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
9: Aquella nit al Tiffany's.
5: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
10: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
11: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
13: Més econòmic del que et penses.
12: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
13: L'Empordà, també a radiocapital.cat.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
3: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
4: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones. I me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Quan vas a Barcelona, quan no sé què, que no comes, i llavors jo dic, hòstia, ja he d'explicar.
5: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
6: Amb Joan Bosch.
7: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
8: La millor música per sentir-se bé.
9: Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
9: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11. 25 anys ben Empordà.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Cada vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys, 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssimes més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. I know.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Let's go.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25 anys.